0: i quan vulguis.
1: A Catalunya Música sentirem tot seguit la sonata per a violoncel i piano en do major, opus 119 de Sergei Prokófiev. Aquesta versió és la que interpreten Hanna Chang al violoncel i Antonio Pappano al piano.

Interpretada pel violoncel·lista Hanna Chang i pel pianista Antonio Pappano, sentíem la sonata per a violoncel i piano en do major, que és l'opus 119 de Sergei Prokófiev.

0: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
1: Ens situem a continuació el primer barroc alemany per sentir una composició de Matthias Weckmann, deixeble de Heinrich Schütz i Heinrich Scheidemann. Sentirem la cantata que hem traduït amb el nom «Si el Senyor vol redimir els presoners de Sió». Serà càrrec de Maria Keohanes, soprano Carlos Mena, contratenor, i Hans-Jörg Mammel, tenor, Stefan McLeod, baix, i el Richard Carr Consort, sota la direcció de Philippe Jarlot.

Música alemanya del segle XVII, era la cantata Si el Senyor vol redimir els presoners de Sió, de Matthias Weckmann. Ens acompanyaven Maria Keohanes, soprano, Carlos Mena, contratenor, Hans-Jürg Mammel, tenor, i Stefan MacLeod, baix, amb el conjunt Richard Carr Consort, dirigit per Philippe Pirlo.

Des de Catalunya Música us acompanyarem durant els següents minuts amb el poema elegíac d'Eugeni Zahir, el seu opus 12, que sentirem en la versió per a violí i piano de Frank Peter Zimmermann, al violí, i Eduardo María Stravioli, al piano.

0: Era el poema elegíac, l'opus 12 d'Eugeni Zahir, que sentíem en la versió del violinista Frank Peter Zimmermann i del pianista Eduardo Maria Stravioli.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir el concert per a piano i orquestra en la menor, opus 16, que Edvard Grieg va compondre l'any 1868 i que va dedicar al pianista noruec Edmund Neupert. Els moviments de què consta són Allegro molto moderato, Adagio i Allegro moderato molto e marcato. El sentim en la versió de Dino Lipatti, piano, i la Filharmonia Orchestra sota la direcció del Cheo Galliera. És un enregistrament força antic de l'any 1947.

0: És el concert per a piano i orquestra en la menor, opus 16, del compositor noruec Edvard Grieg. Hem sentit Dino Lipati, piano i la Filharmonia Orchestra, sota la direcció del Cheo Galliera, en un enregistrament de l'any 1947.
1: Catalunya Música.
2: Tomàs Lluís de Victòria és l'autor de la missa O Magnum Mysterium, que sentirem a continuació, una obra del 1592 que l'Escolania de l'Escorial interpreta amb direcció de Javier Martínez Carmena. Era la missa O Magnum Mysterium de Tomàs Lluís de Victòria que us oferíem en la versió de l'Escolania de l'Escorial dirigida per Javier Martínez Carmena.

0: Era la missa O Magnum Mysterium de Tomàs Lluís de Victòria que us oferíem en la versió de l'Escolania de l'Escorial dirigida per Javier Martínez Carmena.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Música de Xavier Montsalvatge per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim la Folia Daliniana, una obra per a flauta, oboè, clarinet, fagot i piano composta l'any 1991. Sentim-ne la interpretació de Jaime Martín, flauta, Christopher Cowie, oboè, Joan Enric Lluna, clarinet, Rachel Gouch, fagot i Albert Guinovart, piano.

Jaime Martín, flauta, Christopher Cowie, oboè, Joan Enric Lluna, clarinet, Rachel Gouch, fagot i Albert Guinovart, piano, tots ells, solistes de l'Orquestra de Cadaqués, ens han ofert La Fúlia de Liniana, obra de Xavier Montsalvatge.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: L'obra que tot seguit podreu sentir a Catalunya Música és la sonata per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120, número 2, de Johannes Brahms. Guy Dengen, el clarinet, i Jean-François Essier, el piano, interpreten la versió que ara sentim en aquest enregistrament del 1985.

0: Hannes Brahms i la sentíem interpretada per Guy Dengain al clarinet i Jean-François Essier al piano.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Sentim ara la sinfonia número 104 en re major, sinfonia Londres, de Franz Joseph Haydn, en la versió dels London Classical Players que dirigeix Roger Norrington.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 104 en re major, Sinfonia a Londres, de Franz Joseph Haydn, que sentíem interpretada pels London Classical Players, dirigits per Roger Norrington.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit us convidem a sentir la segona part de l'oratori El Messies, de Georg Friedrich Händel. Aquesta versió, enregistrada el 2006, la protagonitzen els solistes Ota Jones, soprano, Justin Davis, contratenor, Toby Spence, tenor, i Eamon Duggan, baix, amb el cor del New College d'Oxford i l'Academy of Ancient Music, dirigits per Edward Higginbotham.

0: La segona part de l'oratori El Messies de Georg Friedrich Händel és la que sentíem en la interpretació d'Ota Jones, soprano, Justin Davis, contratenor, Toby Spence, tenor i Eamon Douglas, baix, amb el cor del New College d'Oxford i The Academy of Ancient Music, dirigits per Edward Higginbotham.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir una de les sonates per a piano d'Alexander Scriabin. Sentim la sonata número 2 en sol sostingut menor, sonata Fantasia, opus 19. Ens acompanya el pianista Robert Taub.

És la sonata per a piano número 2 en sol sostingut menor, sonata Fantasia, opus 19 d'Alexander Scriabin. Sentíem el pianista Robert Taub.

0: Catalunya Música.
1: El conjunt instrumental Europa Galante, que dirigeix Fabio Biondi, interpreta la versió que ara us oferim del Concerto Grosso número 6 en fa major del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli.

Era el sisè dels concerts del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli, concerto grosso en la tonalitat de fa major que sentíem interpretat per l'Europa Galante, la formació instrumental que dirigeix Fabio Biondi.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra de Robert Schumann per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violí i piano número 1 en la menor, opus 105, una obra de l'any 1851, que ens ofereixen Ara Malikian violí i Serui Kraitian piano.

0: Ara Malikian, violí, i Seruix Kraisdian, piano, ens han ofert la sonata per a violí i piano número 1 en la menor, opus 105, de Robert Schumann.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts. Ja sabeu, els despertars de Catalunya Música, literalment diferents. Aquí respirareu millor i, sobretot, gaudireu de molt bona música. Almenys aquesta és la nostra intencionalitat. Sempre fem passejades temàtiques per països, per èpoques, i així, d'aquesta manera, comencem a gaudir de la música, retrobant vells coneguts i intentem, sobretot, descobrir noves músiques potser no tan habituals. I avui volem portar-vos un record que segurament els oients que, diguem que acumuleu més joventut, recordareu. Va ser aquell trist matí de dilluns del 31 de gener de 1994, quan es va incendiar el Gran Teatre del Liceu. En aquelles dates, al Gran Teatre del Liceu s'hi estava representant l'òpera Maties, el pintor, Matthias Denmaler, de Paul Hindemith. Doncs bé, aquest mateix compositor, Paul Hindemith, entre 1925 i l'estiu de 1926, és a dir, fa 100 anys, va estar treballant en una òpera anomenada s'escriu Cardillac, però segurament es pronuncia Cardillac. Està inspirada en un conte d'Eta Hoffmann anomenat Mademoiselle de Scuderi. El text de Hindemith li va escriure Ferdinand Lion, i vet aquí que aquesta òpera avui representa el que seria la culminació de la anomenada en alemany Neue Sachlichkeit, que vol dir la nova objectivitat. És un corrent, diguem-ne, de pensament i també musical d'aquella primera meitat, potser hauríem de dir primer terç del segle XX. Cardillac es va estrenar el 9 de novembre de 1926. Vaja, que el proper 9 de novembre en farà 100 anys. Es va estrenar al Teatre de l'Òpera de Dresden, dirigits per Fritz Busch. La història, a grans trets, gira entorn d'aquest personatge, anomenat Cardillac, que és un joier, és un geni de la joieria, però un home tremendament obsessionat. Estima tant les seves creacions que és incapaç de separar-se'n. És per això que es dedica a assassinar tots els clients a qui ven les seves joies per poder-les recuperar. Ja veieu quin argument seria ben bé per una pel·lícula de terror. Doncs vet aquí aquesta òpera Cardillac, que s'estrenava fa 100 anys i que avui ens permet donar-vos la benvinguda. Ens sentirem l'escena final del tercer i últim acte.

0: Així s'acaba l'òpera Cardillac de 1926, música de Paul Hindemith, que sentíem en les veus de Dietrich Fischer-Dieskau, Leonor Kirstein, Donald Grobe, al costat de l'orquestra de la ràdio del sud-oest d'Alemanya i amb el seu cor dirigits per Josef Kaelber. La música de Hindemith, estrenada fa just 100 anys, avui ens ha donat una benvinguda, podríem dir que certament inquietant.
1: El primer temps.
0: Però vaja, el gall ens desinquieta i ens recorda que és hora de començar el dia, nosaltres posant banda sonora a la progressiva sortida del sol. Des de l'estudi 11 de Catalunya Música encara no s'aprecia aquest sol, però no trigarà gaire a ensenyar els seus braços. I és que sentir la música de Paul Hindemith i recordar que aquesta òpera s'estrenava el 1926, de cop ens ha vingut al cap una d'aquelles coses que se'ns passa pel cap de tant en tant. Com sonava la música de fa 100 anys a les sales de concert? I si fem un repàs ràpid d'algunes de les peces que s'estrenaven aquell 1926, quan parlem d'aquesta època, no sé vosaltres, però és molt probable que un dels compositors que ràpidament ens ve al cap és Igor Stravinsky. Va ser tot una icona en aquell moment del panorama musical que l'any 1926 havia entrat en una nova dimensió. Una mica com antídot contra el sucre de la música romàntica i postromàntica, els compositors van reaccionar no tant mirant cap endavant, que sí que ho va fer Arnold Schoenberg, i dissenyant el sistema dodecafònic, però la majoria de compositors van fer al revés. Van mirar enrere, van mirar cap a la música dels segles XVII i sobretot XVIII. I d'aquesta manera es crea el corrent anomenat neoclàssic, del qual Stravinsky n'és, com dèiem, una veritable icona. Quina obra va escriure aquell any 1926? Doncs va escriure un brevíssim motet a capella que esdevé com una mena de punt d'inflexió en la vida d'Stravinsky i que el fa reconnectar amb l'Església Ortodoxa Russa. És un Paternoster, això sí, en la versió original, en llengua eslava, el va escriure en l'antic eslau eclesiàstic, sota el títol Otche Nash, i és una obra, ja ho veureu, que fuig completament de la grandiloqüència romàntica per oferir una textura

postura austera, sil·làbica i d'una gran serenitat espiritual que fuig de l'harmonia funcional tradicional. Aquí teniu aquest breu Pater Noster d'un minut i mig.

El grup vocal de King Singers ens han interpretat aquesta Paternoster, aquest motet d'Igor Stravinsky, en la versió cantada en llatí, no en la versió original, en eslau eclesiàstic, que és pròpia de la tradició ortodoxa i és, de fet, com la va escriure en un primer moment Stravinsky, que després la va revisar per adaptar-la tal com l'acabem de sentir. Una partitura de 1926 que ens ofereix una imatge novament sorprenent d'aquest geni inqüestionable de la primera meitat del segle XX, Igor Stravinsky. Bé, parlant de compositors russos, aquell 1926, una de les figures simfòniques del moment, recordeu que just el 1926 ja no quedava pràcticament ningú de la vella escola de Rimsky-Korsakov i del grup dels cinc, només alguns dels seus deixebles. Alguns van tendir més aviat cap a un llenguatge nou, com per exemple Prokófiev o després, més tard, Shostakovich. Però, en paral·lel, Nikolai Myaskovsky, una figura important, va ser un dels sinfonistes russos i després soviètics més prolífics de l'època, doncs havia començat amb el repertori simfònic amb obres amb una càrrega dramàtica molt densa. Però quan va arribar a escriure la novena sinfonia en mi menor, opus 28, que la va començar precisament el 1926, aquí ja hi trobem una altra mirada. És com si de cop Myaskovsky hagués descobert, per exemple, la música impressionista de Claude Debussy. És veritat que en aquelles èpoques del segle XX va començar a produir-se una connexió més estreta entre els compositors russos i els compositors francesos. Ves que no vingués per aquí. Nosaltres ara sentirem el segon moviment, el Presto, que fa les funcions d'escherzo tempestuós amb un traç molt brillant de l'escriptura i que sorprendrà per aquest canvi de rumb estètic, allunyant-se del romanticisme típic rus i buscant aquesta nova influència més d'Europa. Sentim el segon moviment Presto de la novena sinfonia de Nikolai Myaskovsky.

Aquesta era la música de Nikolai Miaskovsky, amb una contundència orquestral i un tractament tímbric de l'orquestra que per moments ens podia fer pensar una mica en determinats recursos usats per Claude Debussy i pels impressionistes, però amb un acabat, òbviament, més en la línia dels compositors russos post-Rimsky-Korsakov. L'Orquestra Simfònica de l'antiga Unió Soviètica, dirigida per Yevgeny Svitlanov, ens interpretava el segon moviment, el presto, d'aquesta novena sinfonia en mi menor, opus 28, que Miaskovsky va començar a escriure l'any 26, és a dir, fa 100 anys. És veritat que no l'estrenaria fins al 1928. Nosaltres avui recordant el so de 1926, què escoltaven els nostres avis i besavis fa 100 anys, doncs vet aquí que una altra de les obres que es podia haver escoltat, que va sorgir el 1926, va ser el primer dels tres concerts per piano i orquestra de Béla Bartók. El va escriure el 1926, el va estrenar l'1 de juliol del 27, al Festival de la Societat Internacional de Música Contemporània de Frankfurt. El mateix Bartók estava assegut al piano el dia de l'estrena i el director va ser el legendari mestre alemany Wilhelm Furtwängler. Impulsat pel seu propi desig de tocar obres amb més contundència per les seves gires, Bartók va escriure aquest concert tractant el piano bàsicament com un instrument de percussió. I aquí està probablement un dels arguments que millor ens ajuda a entendre el concepte pianístic en general i amb matisos d'aquest compositor mestre de la música hongaresa. Sentirem el tercer moviment d'aquest concert de 1926, el concert per piano i orquestra número 1. El tercer i últim moviment és un allegro.

Bé, d'aquí la música de Béla Bartók. Hem pogut sentir el tercer moviment, Allegro Molto, del seu primer concert per piano i orquestra. L'hem sentit en la interpretació de Zoltán Kocsis, piano, al costat de l'orquestra del Festival de Budapest, dirigits per Ivan Fischer. Música de 1926. Aquest concert s'estrenava el 1927, però què feia aquell any el compositor txec Leos Janácek? Janácek, el 1926, va estar treballant en una obra, diguem que desconeguda, el seu concert per violí i orquestra, un concert que s'havia de titular El pelegrinatge d'una ànima, un concert que el compositor

Així s'acaba el concert per violí i orquestra de Leos Janácek, una obra inacabada. És una obra que el compositor va començar a escriure el 1926, però moriria el 28 deixant-la inacabada. Sabem que alguna part d'aquest concert la va reciclar a l'òpera La Casa dels Morts, però vaja, en definitiva, hem pogut sentir un petit tast d'aquesta partitura, un petit, petitíssim tast que sonava just ara en aquests darrers minuts. Però seguim amb una altra obra que ara ens porta el compositor Jakob Gotobats. Jakob Gotobats, que el 1926 escrivia la seva Roda Simfònica, que s'estrenava l'any següent a Zagreb. És potser l'obra simfònica croata més famosa i interpretada de la història de la música croata. Gotobats hi reflecteix amb una instrumentació brillant i un color rítmic extraordinari l'esperit i l'energia de la dansa tradicional ballada en cercle anomenada Kolo. De fet, el títol hauria de ser Kolo Simfònic, tot interpel·lant en aquesta dansa popular croata. Kolo vol dir roda, per tant, aquí podríem picar l'ullet una mica a la idea de roda que també la nostra dansa nacional, la sardana, també reflecteix. Però vaja, nosaltres ara sentirem la música, probablement per molts serà tot un descobriment d'aquest compositor que el 1926 escrivia el seu Opus 12, aquest Kolo Simfònic, o si ho voleu, Roda Simfònica.

brillant, trepidant aquest colo simfònic, o potser n'hauríem de dir roda simfònica, tot i que el nom ve de la dansa popular serbo-croata típica, el colo. Aquesta és probablement l'obra croata més famosa del repertori. És aquest colo simfònic opus 12 del compositor Jakub Gotovac. Probablement aquest ritme de colo us ha resultat una mica familiar. De fet, en el ja desaparegut Festival de Cantoni Gros, molt sovint els grups serbo-croates que el visitaven ballaven colos, però probablement, si us sona, serà perquè Antonín Dvořák fa servir el ritme de colo a la penúltima de les danses eslaves opus 72, en el seu segon recull. Tot i que no era una dansa pròpiament txeca, però sí que és una dansa eslava. I vet aquí, doncs, que Dvořák ens ha deixat un colo també per la posteritat, que, vaja, esdevenen probablement els dos colos més famosos de la història de la música. Per cert, que aquest colo que acabem de sentir l'interpretava l'Orquestra Filarmònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, l'actual orquestra de l'Elbphilharmonie, dirigits per Moshe Atzmon. Música de Jakub Gotovac, de 1926. Recordeu que avui estem passejant-nos per la música que escoltaven o que podien haver escoltat els nostres avis, besavis, fa 100 anys. Qui més? Paul Hindemith, que estava plenament actiu en aquells moments. Era un compositor relativament jove que va escriure la seva Klaviermusik, és a dir, la música per piano, opus 37. El 1926, d'aquest gran recull de música pianística, de fet format per peces molt curtes, en va escriure la segona part. És un recull que l'havia estat treballant ja des de 1924. De fet, la primera part és de llavors, la segona de 1926, i l'estrena de tot el recull la va fer a Dresden el pianista Paul Aaron. Era una mica la resposta de Hindemith al que s'anomenava a l'època Gebrauchsmusik, música utilitària, i la finalitat última era una sèrie de peces de caràcter didàctic i formatiu per piano, combinant tota una sèrie d'estils, una mica l'equivalent, per entendre'ns, del microcosmos de Béla Bartók. Doncs bé, aquí teniu un mínim tast, molt petit, molt curtet, de la Klaviermusik, música per piano, opus 37 de Hindemith.

Ja us ho dèiem, un petit tast de mà del pianista Hans-Peter Mandy. Era un fragment de les petites peces de la segona part de la Klaviermusik, música per piano, opus 37, de Paul Hindemith, la segona part composta, naturalment, el 1926. Avui és el leitmotiv d'aquesta música per començar el nou dia des del primer temps a Catalunya Música. Potser una de les obres més interpretada de 1926 en el nostre temps és el concert per flauta, travessera i orquestra

del compositor Carl Nielsen. El compositor en va estrenar la primera part l'octubre de 1926. De fet, en aquell mateix any va ser quan el va escriure. I després va completar els dos moviments ja de cara a l'estrena que es va fer el gener de 1927. L'estrena parcial es va fer a París, l'estrena completa el mes de gener de l'any 27 va ser a Copenhagen. Nielsen va escriure aquest concert per al flautista Holger Gilbert Jespersen, una obra on el compositor busca un diàleg, podríem dir que juganer, orgànic, això sí, sovint capritxós entre la flauta i la secció diguem-ne, orquestral, el component orquestral, això sí, sempre dins d'un esperit neoclàssic madur de Nielsen, que de fet l'any 26 ja hem començat dient que és un dels trets generals que marca tota o gairebé tota la música que estem sentint. Tot seguit us proposem el segon i últim moviment del concert per flauta de Carl Nielsen.

Aquest és el segon i últim moviment del concert per flauta, travessera i orquestra de Carl Nielsen. Hem sentit la interpretació de Franz Lemse, flauta, i l'orquestra simfònica de la ràdio danesa, dirigida per Herbert Blomstedt. Obres de 1926. Curiós sentir tot aquest repertori posat un al costat de l'altre com una mena de vitrina sonora de fa 100 anys. I, clar, entre les obres carismàtiques, aquí no ens hi pot faltar el poema simfònic Tapiola, opus 112, de Jan Sibelius. Sibelius va escriure aquest poema simfònic i completar-lo just el 1926. Quina importància té aquesta obra dins del catàleg de Sibelius, que va ser l'última obra important del catàleg del compositor? De fet, el compositor encara viuria ben bé, estem parlant de 3 dècades més, fins a la meitat dels anys 50, però en aquells anys no va escriure res. Tothom esperava una 8a simfonia, de la qual no se'n sap absolutament res. Hi han diverses teories, que si la va completar no li va agradar, la va fer desaparèixer, la va cremar, que potser no l'havia arribat a completar mai, hi ha qui parla de que havia vist el manuscrit, però mentre no aparegui aquesta

Usada vuitena sinfonia de Sibelius, l'última obra important que escriu és Tapiola. Tapiola ve de la mitologia del Kalevala. És la mitologia finlandesa plena d'històries, de lluites, etc, elements màgics, bé, com totes les històries mitològiques. Per tant, Tapiola forma part de tot això, és el nom del regne de Tapio. Tapio és el déu del bosc. I, en definitiva, el que ens retrata en aquí Jan Sibelius i que es percep molt especialment cap al final, que és el fragment que sentirem, és una descripció, gosaríem dir que catàrtica, de la natura, que tant agradava a Sibelius. Sibelius era un amant del silenci i, de fet, els darrers anys de la seva vida els va passar en una població, Järvenpää, que és una població on vivia, de fet, al costat de la natura, contemplant el vol dels ocells, el sentit del vent i, en definitiva, olorant les primeres neus i tantes altres coses pròpies de la cultura nòrdica. Deixem-nos commoure per aquesta descripció catàrtica, freda, però d'una immensitat colpidora que tanca el poema simfònic Tapiola, opus 112, de Sibelius.

Una obra per escoltar amb els ulls tancats, certament aquesta tapiola, poema sinfònic de Jan Sibelius, l'Opus 112, composta el 1926, i és, de fet, la seva última gran obra. Sí que va escriure encara alguna coseta. Per exemple, té cants per als rituals maçònics i té alguna altra peça menor, alguns arranjaments d'obres que havia escrit amb anterioritat, però com a obra amb entitat, Tapiola és l'última que va escriure. N'hem pogut sentir la part final, interpretada per l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Alexander Gibson. És veritat que l'haguéssim pogut sentir sencera, però avui ens venia com molt de gust, aprofitant aquesta mirada de la música de fa 100 anys, d'anar fent petits retalls per anar tenint una visió àmplia, una mena de catàleg sonor de què escoltaven els nostres avis i besavis fa 100 anys, què podien haver escoltat, està clar. Bé, doncs ara viatgem cap a Dinamarca, un compositor molt poc conegut, Jens Laursen Emborg. El 1926 era un compositor de referència, era un home que va sorgir de la petjada de Carl Nielsen, de qui hem sentit fa poca estona el concert per flauta. És un home postromàntic, és a dir, que encara es manté dins d'aquesta tradició que va marcar el canvi del segle XIX al segle XX, i d'ell podrem sentir un tast, el tercer moviment del seu concert per violí, que manté un equilibri sòlid entre la tradició romàntica germànica i la lírica escandinava de tall purament acadèmic i expressiu. Doncs disposem-nos a sentir el final del tercer moviment d'aquest concert per violí i orquestra Opus 48 de Jens Laursen Emborg.

Aquest era el tercer moviment del concert per violí i orquestra Opus 48 del compositor danès Jens Laursen Emborg. Hem sentit el tercer, el moviment final d'aquesta partitura, tal com ens la interpretava Kai Laursen, violí, i amb l'Orquestra Simfònica del Sud de Jutland, dirigits per Carl von Garaguly. Avui, obres de 1926, afegim aquí el compositor holandès Willem Pieper, que el 1926 va escriure la que potser és la pàgina més famosa del seu catàleg, sobretot en el seu país, a Holanda, on de tant en tant se l'interpreta. És la seva sinfonia número 3, probablement, insistim, una de les més interpretades, tot i que a casa nostra no és una pàgina que puguem considerar coneguda. És una obra compacta, d'estructura cíclica, molt densa polifònicament i marcada per alguns elements que podríem considerar de petjada francesa. De fet, Pieper la va dedicar al director d'orquestra Pierre Monteux, que va ser qui la va estrenar precisament a Amsterdam el 1926. En sentim el final.

Així s'acabava la música de Willem Pieper, compositor holandès del segle XX que el 1926 estrenava aquesta sinfonia número 3 de la que n'hem pogut sentir al final, interpretat per l'orquestra del Concertgebouw amb la participació del pianista Clifford Curzon i dirigits per Eduard van Beinum, una sinfonia amb piano concertant. Són moltes les obres que podríem proposar-vos de 1926, però volem tancar aquest cicle europeu amb la música del britànic Peter Warlock. Va ser precisament el 1926 quan va escriure una obra neoclàssica de dalt a baix. De fet, potser hauríem de dir neorenaixentista. És la seva suite Capriol, inspirada en aquest personatge de l'orquestrografia de Tuano Arbó del segle XVI, aquell tractat de com es ballaven les danses a l'època. Va agafar unes quantes danses, les va orquestrar i la més cèlebre de totes, la que coneixem tots, la segona, la pavana. A veure si la identifiqueu.

0: La suite Capriol de Peter Warlock, aquest compositor britànic que va agafar danses del segle XVI extretes de l'orquestrografia de Tuano Arbó, com La pavana amor que tens ma vida, que és el segon moviment d'aquesta suite que ens interpretava a l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigits per Neville Marriner.
1: El primer temps.
0: I qui ens falta per tancar aquest cercle de compositors i obres, sobretot del 1926, de fa 100 anys, el que hem estat dient tota l'estona, les obres que escoltaven o que podien haver escoltat els nostres avis i besavis. Doncs bé, a Barcelona s'estrenava Cançó d'amor i de guerra, enguany centenari de l'estrena d'aquesta cèlebre sarsuela. Però també el 1926 va ser quan es va estrenar a Barcelona el concert per clavecí i cinc

0: El pianista Sergio Pontes al costat de l'ensemble Iberoamericano, dirigits per Joan Pagès, ens interpreten aquest inici del primer moviment d'una de les obres més stravinskianes de Manuel de Falla, el concert original per clavecí i cinc instruments, l'estem sentint en versió de piano, del compositor de Cádiz. Una obra estrenada a Barcelona el 1926 i que avui ens ha permès arribar al final del primer temps. Un primer temps que us ha passejat per la música de fa 100 anys. Però ja sabeu que som reincidents els caps de setmana i tornem a 8:15 i els dies entre setmana a 7:15. Com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

És freqüent sentir que la nostra quotidianitat demana molt de nosaltres. Temps, energia, responsabilitat, fins i tot serietat. Ens posem el vestit d'adults funcionals des del moment en què ens llevem i endavant. Això no és que sigui un problema en si mateix, la veritat, perquè ben portats, aquests vestits ens permeten de conviure. Però el que sí que complica una mica les coses és creure que aquell vestit som nosaltres mateixos, que no hi ha espai per res més. Per la inspiració i l'impuls, la irracionalitat o el joc, com si fossin qualitats que haguessin de guardar un calaix un cop arribem a una certa edat. I avui, que és divendres,

Nosaltres, doncs, vinc amb aquesta invitació. Recordem també aquestes altres parts de nosaltres mateixos i obrim-nos a descobrir qui som més enllà del vestit. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Doncs sí, avui és divendres, 4 de setembre concretament. Moltes gràcies per connectar amb nosaltres amb tots els matins del món aquí a Catalunya Música, de part de tots els membres de l'equip, en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Ester Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, com sempre i cada dia, benvinguda, Ester Pinart.
2: Bon dia. Bon dia, Maria Montes.
1: Ja fa una estona que correm per aquí per la redacció. És veritat, és ben curiós perquè seiem molt lluny a la redacció. Sí. Si algú ens veiés, estem
2: jo
1: cadascú en una
2: punta.
1: Jo pensava
2: que això canviaria, però de moment...
1: De moment seguim així, com si estiguéssim enfadades, t'imagines?
2: Sí, però, bé, però no ho estem.
1: No és el cas. No. Comencem, doncs, amb el programa d'avui i a veure què tenim per davant.
2: Doncs molta música, ja ho sabeu, durant les 3 hores, però a banda, doncs, també tindrem l'última immersió, perquè ja som a divendres, per tant, això vol dir que avui farem la nostra última entrada en el disc de la setmana, aquest àlbum dedicat a la sinfonia número 3 en re menor, la sinfonia Wagner, que va compondre Anton Bruckner i que interpreta l'orquestra sinfònica d'instruments històrics Ànima Eterna de Bruges, dirigida per Pablo Heras Casado. I arribarem a les 9 amb la Dolors Boatella, que tal com ja va fer la temporada passada, unirà música i llibres. Per tant, Maria, això vol dir que no sé com ha anat aquest estiu, si s'ha reduït la teva pila de llibres de la tauleta de nit, però em sembla que tornarà a créixer o
1: no
2: creixerà
1: redueix,
2: més.
1: No es redueix mai, no hi ha manera. Per tant, ja segur que hi afegirem més coses amb la Dolors.
2: D'acord. A la segona hora, selecció musical, evidentment, també per començar-la, i cap a 9:45 conversarem amb el director d'orquestra i compositor mallorquí Bernat Quetglas, que el juny passat va rebre el Vasily Petrenko's Award 2026, un reconeixement que s'emmarca en la segona edició de l'Acadèmia de Direcció Vasily Petrenko, que es va celebrar amb l'Orquestra Filarmònica Nacional d'Armènia. I a la tercera hora, després de més música, cap a 9:45 d'11 del matí, aproximadament serà quan rebrem el nostre poeta de guàrdia, és a dir, l'Amat Baró.
1: Per tant, som davant d'un d'aquells divendres literaris que tant ens agraden i esperem que a vosaltres també. I, per cert, recordem el número de WhatsApp del programa, sí, perquè ens agrada molt rebre els vostres missatges. És el 627-480-117.
2: Molt bé, Maria.
1: Mira, encara me'n recordo. Doncs bé, ja tenim aquí la peça de les 8, uns moments de presa de contacte, on avui ens deixem guiar pel so de la guitarra i l'amplitud dels arpegis a les cordes. Així, us proposo començar amb una pinzellada barroca, l'arpeggiata de la suite en re menor de Carl Friedrich Abel. Originalment va escriure-la pel seu instrument, la viola de gamba, però malgrat que la versió per viola doncs és també molt expansiva, ens quedarem amb aquesta, la del guitarrista Milos Karadžić.

Un quartet de violoncels ens feia connectar amb la melangia tranquil·la, el recolliment i aquell do que sembla simple, però que no ho és gens, que és el de les melodies boniques. El que sentíem era el Pensée élégiaque de Jules Desvert, violoncel·lista belga, aquí interpretat pel quartet Tansman. I ara ens acostarem a una peça força singular, tant per origen com per versió. És un himne devocional nord-americà, es titula Saint's Delight, i la compositora Florence Price en va fer una versió. Doncs bé, el conjunt especialista en repertori medieval Anonymous Four va interpretar-la dins el seu disc Gloryland, un projecte centrat en espirituals i música tradicional, i el resultat és aquest que ja tenim a punt, melodies vives i despertes.

Doncs no ens n'hem pogut estar de continuar en companyia de Florence Price després del tastet d'Anonymous 4 i Saints Delight. Hem volgut recuperar el segon fragment, l'Adagio Cantabile, del seu concert per piano, en la versió que en feien Geneva Kane-Mason i l'orquestra Schinecke al 2023. Un moviment ple de pau i calma, amb un punt noble i, com sempre, doncs connectat amb les arrels de l'autora. I de l'herència afroamericana, doncs passarem a la sonoritat mediterrània i ho farem gràcies a Eduard Toldrà i el seu Sonatí de la Rosada. El sentim amb la violinista Letícia Moreno i la pianista Ana Maria Vera.

Doncs no hi ha cap misteri, o potser hauríem de dir que n'hi havia molts en aquesta peça. Era Johann Sebastian Bach i l'Allegro, el primer moviment del seu concert per flauta, violí i clavicèmbal. Un fragment que fluïa sense aturador i en què els tres solistes doncs, dialogaven d'aquesta manera tan lliure, no?, entre ells i també amb l'orquestra. I en concret eren Johanna Gfröder, James Ennis i Luc Bossejour, acompanyats de l'orquestra del Centre Nacional d'Arts del Canadà.

0: Doncs són les 8 i 35 minuts del matí, és divendres, i per tant, aquell punt de comiat. Avui fem l'última immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc del segell Harmonia Mundi, dedicat a la primera versió de la Sinfonia número 3 d'Anton Bruckner, la de 1783, que interpreta l'Orquestra d'Instruments Històrics Ànima Eterna de Bruges, sota la batuta de Pablo Heras Casado. Ahir, Esther, vam dir vam parlar justament del fet que Bruckner revisés dues vegades la sinfonia, va tenir algunes conseqüències.
1: Doncs sí, Maria, va eliminar la major part de les referències a Wagner, es va anar allunyant del seu gran ídol, per tant, del seu model, però aquest no és el cas de la versió original, que és la que s'interpreta en aquest disc. Ja vam dir que Bruckner va ser un compositor molt insegur, d'aquí que revisés tant les seves obres. Ara podríem preguntar-nos, i tenia res a veure la reacció del públic, si les rebia bé o no?
0: Qui sap, no?
1: Potser sí?
0: Potser sí. Potser no.
1: Potser no. Hem de dir que aquesta tercera sinfonia no va començar gaire bé, perquè després que la segés la Filarmònica de Viena, el

0: juny o el juliol, no se sap ben bé quan, de 1874, o no es va acceptar per interpretar-la, per tant, no es va interpretar mai en públic. No va ser fins al 16 de desembre de 1877 quan es va estrenar la segona versió de l'obra, que tampoc va ser fàcil, perquè l'orquestra s'hi va oposar i el director que l'havia de dirigir-la, Johann Herbeck, va morir just unes setmanes abans del concert. I Bruckner, que tenia molt poca experiència com a director d'orquestra, es va veure obligat a posar-se al capdavant de la Filarmònica de Viena.
1: Això, Esther, no pinta massa bé pel pobre Bruckner. Quins precedents, eh?
0: Déu-n'hi-do. Doncs sí, prendre aquella decisió no va ser un encert. Aquella nit l'estrena es va convertir en un dels fracassos més sonats que havia viscut la Viena musical. Durant la interpretació i com a senyal de protesta, el públic en massa va abandonar la sala, i no només això, fins i tot alguns músics de l'orquestra. Imagineu-vos com es deuria sentir Bruckner, ell dirigint, completament enfonsat, abatut. No va ser fins uns anys més tard, quan la Tercera Simfonia va rebre el reconeixement que Bruckner esperava. Va ser el 21 de desembre de 1890, dirigint per Hans Richter. Aquella versió definitiva, profundament revisada per Bruckner, va ser un triomf.
1: Això és la mostra de la perseverància, eh? També, de persistir en confiar que aquell material inicialment era bo i que era simplement qüestió de trobar el punt exacte. La versió original, però, aquesta que estem sentint aquesta setmana, fins quan no es va poder presentar al públic?
0: Doncs van haver de passar algunes dècades, Maria, perquè no va ser fins l'1 de desembre de 1946, per tant, poc més de mig segle després, poc després del final de la Segona Guerra Mundial i en el context del 50è aniversari de la mort de Bruckner, dirigida per Josef Kalbreth, al capdavant de la Staatskapelle de Saxònia. El concert es va fer al Kurhaus de Buhlau, als afores de la ciutat de Dresden, llavors encara en ruïnes, i no cal dir que va ser un dia històric, perquè aquella interpretació va posar de manifest que aquella versió original, és a dir, la que estem sentint, ignorada durant tantes i tantes dècades, posseïa un valor artístic propi i inesperat. I, sobretot, va demostrar fins a quin punt recuperar les intencions originals del compositor podia transformar la nostra manera d'entendre Bruckner. I això és precisament el que fa que sigui tan interessant aquest enregistrament, l'àlbum de la setmana. Una tercera simfonia, la de 1873, amb una música en què encara hi podem sentir amb una claredat extraordinària la fascinació de Bruckner, que el 1863 va entrar a escoltar Tannhäuser i en va sortir convertit en un fervent wagnerià. Per tant, avui ens acomiadarem d'aquesta versió ja amb el finale, que també hi apareix, evidentment, la influència de Wagner.

Doncs sí, avui hem volgut deixar-vos en suspens per deixar-vos amb ganes d'anar a buscar el final d'aquesta sinfonia número 3 d'Anton Bruckner, tan inspirada directament en Wagner, sobretot, Esther, tal com ens has anat

0: explicant durant tota la setmana en aquesta primera versió, la versió original.
1: Doncs sí, esperem que als oients els hi hagi agradat tota aquesta història, la manera com va començar ell obsessionant-se per Wagner, com la va anar, va decidir revisar-la dues vegades, però que des per on, tot i que van haver de passar algunes dècades, finalment es va poder sentir en directe aquesta versió original, la de 1783, de 1873, volem dir.
0: Això.
1: D'aquesta sinfonia d'Anton Bruckner.
0: Sí, sí, una gravació, recordem-ho, de les que aquesta, a més, és la primera que passa ja a formar part del nostre prestatge en aquesta temporada de Discos de la Setmana, amb el conjunt Música Eterna de Bruges i la direcció de Pablo Heras Casado.
1: Un àlbum del segell Harmonia Mundi.
0: Perfecte. I dilluns en tindrem un
1: altre. En tindrem un altre. El que passa que no estic encara decidida.
0: Ah, perfecte. Doncs mira, sorpresa per dilluns.
1: Exacte.

0: Monteverdi i la il·lusió que em fa dir bon dia, Dolors.
1: Bon dia, Maria, i bon dia, Estil.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Catalunya Música.
0: Ai, que bé tornar a connectar amb tu i d'aquesta manera. Com ha anat l'estiu?
1: Doncs molt bé, m'he fet un fart de fer feina a la llibreria.
2: Que doncs això és molt bo.
0: Sí, clar.
1: Sí,
0: clar.
1: Sí,
0: no és gaire de descans, no, per tu, però vaja.
1: Bé, no, però també està bé, ja descansarem, ja descansarem. Mm-hmm. Però us he de dir una cosa, amb la xafogó que ha arribat a fer, hi ha hagut molts moments que treballar ha sigut una autèntica odissea.
0: Ai, que em sembla que ja sé per on vas avui.
1: Doncs vaig cap a Ítaca, amb la música que he trobat a l'Odissea d'Homer, perquè si els clàssics no passen mai de moda, aquesta gran obra ha sigut com la calor, la tendència absoluta d'aquest estiu.
2: Uh-huh. S'ha de dir que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan hi ha tingut molt a veure, o has notat, ho has notat a la llibreria, això?
1: Doncs molt, perquè paral·lelament a si ens agrada més o manco la pel·li, uh-huh, és indiscutible que ha tret a molts nous lectors.
2: Uh-huh. Doncs només per això jo diria que ja val la pena. A més, s'han publicat moltes versions en vers, narrativa, còmic, àlbum il·lustrat, de totes. Quina proposes avui?
1: Doncs, sens dubte, una de les més esperades, la de la Casa dels Clàssics Universal de la Bernat Metge, amb el pròleg de Roger Aluja, la traducció de Pau Sabater i la possible lectura de Dolors Miquel.
0: Uh-huh. I escolta, i per què aquesta edició? Què és el que en destacaries?
1: Doncs justament la signatura dels tres autors que n'han tingut cura, perquè ofereix una lectura per tots els gustos, és a dir, per tots els nivells. Qui cerqui una versió rica que enalteixi l'èpica i la lírica, la trobarà, i a més hi podrà aprofundir. I el lector que s'hi apropi sense gaires referències també s'hi sentirà ben còmode, perquè és molt accessible. Podríem dir que aquest llibre tothom rebrà una bona acollida, com dicta la llei de Zeus.
0: I escolta, ja has trobat moltes connexions musicals?
1: Sí, d'entrada la música la trobem a la forma, al contingut, i a més, la lectura final de Dolors Miquel l'enllaçaré amb la que en va fer Claudio Monteverdi a l'òpera Il ritorno d'Ulisse in Patria, música que ens està acompanyant en aquesta aventura.

0: Estem sentint el pròleg d'aquesta òpera estrenada al febrer de 1640 al Teatro San Cassiano de Venècia.
1: El primer teatre públic del món, i això és molt significatiu. Monteverdi estrenava per Carnaval a Venècia, fora dels ambients cortesans, amb un espectacle que havia d'impactar l'assistència. Un repte creatiu i tècnic que va superar amb èxit i, de fet, va marcar un abans i un després a la història de l'òpera. Pam! I, sí, és que ho fem tot, eh? I el pròleg sona aquesta ària, Mortal cosa son io, que interpreta la fragilitat humana, subjecta als capricis del temps, de la fortuna i de l'amor. L'estira i arronsa entre aquests personatges al·legòrics serà el motor de l'òpera, igual que també ho són a l'Odissea. I ara, del pròleg de l'òpera, passem al pròleg

0: del llibre, a veure què ens diu.
1: Va, doncs som-hi.
0: Canvi de rotllo. L'origen de l'Odissea el trobem a la tradició oral fa més de 3.000 anys. És un poema llarg dividit en 24 cants o capítols que explica la travessa d'Odisseu per tornar a casa seva després de la guerra de Troia. I se'n diuen cants perquè la poesia a l'antiga Grècia s'interpretava cantant i els rapsodes o cantors sovint declamaven acompanyats d'una lira.
2: I deu assemblar-se potser aquesta peça que sentim de fons?
0: Possiblement. Es tracta d'una aproximació a la música homèrica de l'Odissea a càrrec dels professors George Danek, del Departament de Filologia Clàssica de la Universitat de Viena, i Stefan Hagel, de l'Acadèmia Austríaca de les Ciències, que és qui, de fet, estem sentint sonant. Què us sembla?
2: Doncs jo crec que, d'alguna manera, sí que transporta a un altre espai, a un altre temps. Jo no sé si més encertat o més desencertat, imaginant que bé com bé del món acadèmic, segurament hagin tocat tecles importants. Però sí, oi, Esther, que sembla que et transporti?
1: Sí, sí, totalment.
0: A veure, s'ha de dir que Homer la va concebre d'aquesta manera. No pretén ser una reproducció, però sí una aproximació, com hem dit. I Homer jugava amb aquesta encadenació dels cants, amb el ritme marcat per l'accentuació poètica i una melodia molt senzilla que s'anava improvisant. Homer, igual que Monteverdi, té molt clar que la música penetra en situacions dramàtiques i arriba a profunditats emocionals inaccessibles a la parla.
2: Així, doncs, Homer es podria dir que també era músic, no?, d'alguna manera?
0: Sí, i de fet l'Odissea és una gran cançó.

0: El pròleg, Roger Aluja, ens parla del do diví que tenien els poetes i els superpoders que tenia la poesia. Era com una mena d'encanteri encisador i era un mitjà perquè els humans poguessin transcendir i esdevenir immortals. Els herois aconseguien gestes increïbles i s'apropaven als déus. Parlant de déus, sentim aquesta ària entre Neptú i Júpiter que ens diu que la supèrbia és la causa del pecat dels homes. Aquesta relació humana-divina és també un dels elements clau de l'òpera de Monteverdi. El discurs musical també per a ell és més elevat que la parla i a pesar que sovint cerca la naturalitat en la interpretació, també atribueix als personatges aquest cant amb qualitats sublims.
1: Ara hem vist que l'obra té una concepció musical, Dolors, però també trobarem música dins la pròpia història?
0: Sí.
1: Per exemple?
0: Doncs ben al principi, al cant 1, a partir del vers 325, tenim el personatge de Femi. Femi és una Eda, un rapsoda cantant que canta pels pretendents que rivalitzen per la mà de la reina Penèlope. Aquesta, quan el sent, apareix per primera vegada en escena, alterada pel seu talent. Un talent que també reconeixerà Odisseu i que al final el salvarà de la seva pròpia venjança.
2: Per tant, estem parlant que la poesia té aquesta capacitat fins i tot de salvar la vida dels personatges.
0: Colicuà! I Femi no és l'únic cantor. Esquèria, de Mòduc, cantarà les peripècies a la guerra de Troia i també les sirenes sàvies cantaran una cançó vella i immortal a Odisseu de les moltes astúcies, lligat al vaixell de mans i peus. I ell mateix, fins i tot, emprarà el poder de la poesia en algun moment de la seva aventura. I ho farà tal i com s'indica, amb art i traça.
2: Per tant, això vol dir que Odisseu també és cantor?
0: Odisseu o Ulisses, que és el nom a la romana, és un personatge que fa una mica el que li peta, el que vol.
2: Bàsicament.
0: És molt viu, engalipa, es fa passar per qui no és i coneix el poder que té la poesia. Ja a Ítaca, Odisseu es presenta d'incògnit, com un rodamón, i demana per passar la prova de l'arc que han fallat els altres pretendents. És en aquest moment clau quan Homer compara el gest amb el poeta que tensa les cordes de la lira. I encara més, la corda de l'arc ben tibada també canta amb un refilet d'uraneta.
1: I just ara sentim de fons aquest precís moment de l'òpera Il ritorno d'Ulisses en la versió que va dirigir Nicolaus Harnoncourt.

0: De Verdi s'havia traslladat a Venècia al 1613. En plena contrarreforma, els interessos polítics condicionaven els discursos artístics i els teatres públics eren l'escenari perfecte per apuntalar idees com, per exemple, el paper social de la dona.
1: O potser el paper que no havia de tenir.
0: Exactament. Era la gran polèmica renaixentista. Als bars no es parlava d'una altra cosa coneguda com la questione delle donne. És en aquest context que el compositor treballa l'adaptació de l'Odissea agafant la relació d'Ulisses amb Penèlope, situant el matrimoni com a eix de la història i desenvolupant-ne musicalment totes les emocions, com en aquest lament. Parteix de la traducció italiana conservadora i cavalleresca de Ludovico Dolce, de 1573, després versionada pel seu llibretista Giacomo Badoaro, que agafa els cants del 13 fins al 23, ja quan Ulisses és a Ítaca i ha de recuperar el tron. Monteverdi en farà una lectura pròpia, revisant el llibret de 5 actes per passar-los a 3 a la partitura, i també equilibrarà els rols dels personatges, donarà una dimensió més terrenal, dibuixarà una Penèlope més lògica, més intel·ligent, fins i tot més empoderada, distanciant-se de la idea de fidelitat que proposava Homer.
2: Escolta, Dolors, i a tot aquest estudi, com hi has arribat?
0: Doncs investigant una mica. Primer, doncs, estudiant la biografia de Monteverdi, on hi trobem que va col·laborar amb músiques professionals des dels seus inicis a Màntua. De fet, la seva dona, Claudia Cataneo, era una soprano del Concerto delle Donne. És a dir, la normalitat dins del seu entorn més proper era prou equilibrada. I després he cercat estudis sobre la interpretació de l'òpera d'experts com el musicòleg especialitzat en el Renaixement, el professor emèrit de la Universitat de Carolina del Nord, Tim Carter, citat sovint per Sir Eliot Gardiner. I aquí vaig poder preguntar, alerta aquí, sobre aquest tema, gràcies a un enllaç que em va facilitar un altre professor de la mateixa universitat, Jordi Marí, del Departament de Llengües i Cultures del Món. Els hi agraeixo moltíssim als dos, d'acord, la seva col·laboració.
1: Que emocionant quan passa això, que pots arribar directament a la font, investigar i fer recerca. Què et va respondre el professor Tim Carter?
0: Doncs va ser realment molt amable. Ens confirma aquest perfil del personatge de Penèlope i aquesta lectura alternativa de l'Odissea per part de Monteverdi. I si parlem de lectures alternatives, doncs tornem al llibre.
2: Sí, perquè, Dolors, ara toca anar a la possible lectura que proposa l'escriptora Dolors Miquel. A quines conclusions arriba ella?
0: Doncs la Dolors aprofundeix en diferents idees. Perquè aquest poema té més capes que una seva. És una lectura política i Miquel posa el focus en els conceptes fundacionals del patriarcat que hi apareixen i que han transcendit fora de l'obra. El paper de les dones, ja siguin divinitats com Atena, ulls de Xibeca, que planeja el retorn d'Ulisses, o mortals com Penèlope, que governa durant 20 anys tota sola. Li he demanat a Dolors que llegeixi un petit fragment de la seva anàlisi. Sentim-la.
3: L'anagnorisi, el reconeixement sense el qual tots els viatges, patiments i matances del rei d'Ítaca no valdrien res, el té Penèlope a les seves mans. És ella qui ha de decidir si aquell home que li seu al davant és el seu marit o no l'és. No li ho posa fàcil, li para trampes, fins que el treu de polleguera amb la prova del llit que a mi em recorda la prova del mocador gitano. Quan la reina mana que les serventes traguin fora de l'habitació el tàlem nupcial, cosa impossible perquè el mateix Odisseu el va construir entorn d'una olivera, Odisseu s'enfurisma molt, imaginant qui l'ha mogut i ella acaba donant el braç a torça i el reconeix. I corona el rei d'Ítaca, que sense aquesta coronació no valdria ni un ral. S'ha complert el ritual del retorn.
1: Agraïm a Dolors Miquel aquesta lectura i també ens quedem amb aquesta idea que sempre tendim a donar el protagonisme a Odisseu i sovint oblidem el de Penèlope, que és tan o més important com aquesta expressió que deies que no valdria ni un ral, no? Sí. Sense ella.
0: És que l'Odissea no te l'acabes. Sempre hi trobarem qüestions que ens interpel·len i que ens connecten amb els nostres orígens de la civilització mediterrània. Una aventura, un viatge imaginari o potser un somni. Però sí, com sigui, qüestiona els valors que ens humanitzen.
2: I tant que sí. Dolors, quin final i quina travessa que hem fet avui d'Homer a Monteverdi. No sé, després d'aquest inici de secció, què ens has preparat per d'aquí 15 dies? Ja ho tens clar?
0: Sí, doncs no sortirem del Mediterrani. Concretament, anirem a Mallorca, de la mà d'un escriptor que admiro i estimo, que és Carles Rabassa, i que ens connecta amb un altre mite grec, que és Prometeu. Us proposo llegir Prometeu de mil maneres, la novel·la guanyadora del Premi Sant Jordi 2026.
1: Veus, doncs ja tenim més deures. Això ja no ens acaba. Tens alguna peça, Dolors, preparada per acomiadar-te avui?
0: Clar que sí. Doncs la Penèlope de Monteverdi, una cosa superimportant, és que triarà l'amor per sobre de l'honor. I això, amigues, és una petita gran revolució i una llum d'esperança. I si hem d'il·luminar-nos, que sigui amb l'ària final, en la versió que em fa René Jacobs, amb la Bernarda Fink, Illustratevi o Celi.
1: Ens agrada tot. Ens agrada tot el que ens has dit, el que ens dius i segurament el que sentirem ara. Moltíssimes gràcies, Dolors.
2: Gràcies.
0: Gràcies, bon cap de setmana.
2: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.
4: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
5: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.
6: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.
7: Durant els pròxims minuts, un passaport a la fantasia. Ens quedarem en companyia de la visió de Xerezade de Nikolai Rimsky-Korsakov. El món de les mil i una nits se'ns presenta obert i ple de colors en aquesta partitura. De què ens sentirem al principi? El mar i el vaixell de Sinbad. El misteri i l'aventura són a la porta, franquejada pel violí de Sergei Levitin, acompanyat de l'orquestra del Mariinsky sota la batuta de Valeri Gergiev.

Hi ha peces que es prenen el seu temps per desplegar-se, per situar-nos en determinades atmosferes i quin gust realment trobar-les en temps tan accelerats com els nostres. Aquí teníem l'inici de Xerezade, de Rimski-Korsakov al mar, i el vaixell de Simbad, que ben bé érem capaços d'imaginar, entre el bressolà de les onades. Els intèrprets d'aquesta versió eren el violinista Sergei Levitin i l'orquestra del Teatre Mariinsky, dirigits per Valery Gergiev. No abandonarem terres russes perquè ara serà el torn de Mikhail Glinka i una de les seves obres per piano, el bolero en re menor, una mostra d'aquella fascinació pels ritmes i danses que venien d'Espanya i que els autors feien passar per la seva pròpia mirada, aquí molt refinada i ornamentada, això sí. El sentim amb la pianista Inga Fiolia.

Rotunditat i honestedat en aquesta marxa, la de la suite The Unfortunate Traveler, de la compositora anglesa Imogen Holst. Influenciada per l'estil del seu pare, reflectia l'atmosfera d'una narració de finals del segle XVI i aquí la sentíem interpretada per l'orquestra de cambra Pforzheim, dirigida per Douglas Bostock. Avançarem en el calendari fins a arribar al nostre segle XXI, on hi trobarem el nord-americà Robert Kier. Ens acostarem al seu concert per violí, que reflexiona sobre la naturalesa de l'amor. Aquest segon moviment es titula Festeig, Courtship, i d'alguna manera doncs ens mostra aquelles passes dubtoses i alhora decidides, a més de l'emoció de l'anticipació i la incertesa. L'interpreta el Third Angle New Music Ensemble.

0: La veu de Barbara Hendrix i una de les cançons de Marieke Dugowolf, Wer Borgenheit, en què el poeta es lamenta i comença dient «Deixa'm, o món, deixa'm estar», que és una frase que de tant en tant, doncs, qui més qui menys la pensa. Roland Pontinen acompanyava tota aquesta intensitat romàntica al piano.
1: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
2: Avui conversem amb el director d'orquestra i compositor mallorquí Bernat Quetglas, que el juny passat va rebre el Vasily Petrenko's Award 2026, un reconeixement que s'emmarca en la segona edició de l'Acadèmia de Direcció Vasily Petrenko, que es va celebrar amb l'Orquestra Filarmònica Nacional d'Armènia.

0: Bon dia i benvingut, Bernat.
1: Bon dia, molt content d'estar amb tots vosaltres.
0: I nosaltres de tenir-te aquí, evidentment. Comencem sentint aquest primer moviment de la Simfonia número 10 de Gustav Mahler. Un compositor que t'està acompanyant molt, el tens molt present.
1: Sí, aquest estiu, enguany, podríem dir que ha estat un any molt malarià, perquè, de fet, aquesta música que escoltam la vaig dirigir just fa... ni una setmana arriba, dissabte passat, i m'hi he tornat a posar al davant a finals de mes, dia 27 de setembre, que repetim el mateix concert, un concert que s'acompanyia d'aquesta adagio, d'aquesta última pàgina que ens va deixar Gustav Mahler, i la primera simfonia.
0: Havies dirigit ja Gustav Mahler?
1: Sí, aquesta primera simfonia ja l'havia dirigit, i també una cinquena simfonia, i enguany m'he posat a estudiar aquesta darrera partitura, que és una obra densa, sens dubte, i també aquest dissabte no, el vinent, dia 12, també tinc un altre concert amb la Simfonia número 6, la Tràgica, que també és un dels cims simfònics que ens va deixar aquest autor.
0: Quina diries que és la gran dificultat de dirigir la música de Gustav Mahler?
1: A veure, hi ha dificultats, cada compositor té les seves, perquè hi ha molta gent que moltes voltes es pensa que quan una orquestra és més grossa això ja implica de per si més complexitat. Jo no ho veig així, moltes vegades interpretar un bon Mozart és molt més complexa, no? Mozart és una partitura molt en blanc, molt oberta, amb poques indicacions, en canvi Mahler, que va ser un dels grans directors d'orquestra de principis de segle XX i finals de segle XIX, ho deixava tot escrit, tot. No hi ha pàgina que no hagis de perdre minuts llegint totes les indicacions que mos deixa. És una música que està plena de podríem dir, d'una certa excentricitat fins i tot en quant a notacions. Mahler no deixava res obert, no deixava res per decidir.
0: No et dona llibertat?
1: Hi ha una llibertat, però molt, molt menor respecte a altres autors com puguin ser aquests clàssics o de l'època barroca, que de fet moltes vegades mos costi tot identificar per quins instruments estava escrits, no? Mahler no només és que mos digui si serà piano, si serà forte, sinó mos escriu com sonarà, no? Ara m'ven escap sense estar més lluny aquesta sisena simfonia, en un moment que mos diu com una fuetada, moments que mos diu com una la. Llavors, clar, hi ha tanta informació processada que tal vegada sigui aquesta la dificultat, ser capaç de retenir tota aquesta informació que mos deixa Mahler, no deixar res sense que estigui pensat, sense que estigui mesurat, i per tant intentar que aquesta voluntat de Mahler la puguem plasmar després quan l'interpretem.
0: Clar, que et doni tanta informació també, home, també està bé, no? Perquè et fa entendre una mica en què pensava, com la pensava aquella partitura.
1: Totalment. És a dir, per un intèrpret, quan ens hem de posar davant d'una partitura de Mahler, la dificultat és això, és tenir-ho tot en compte, però en quant a instruccions, més clar... Bé, més clar podria ser, perquè

0: com una fogatada, com una les instruccions un poc difícil d'interpretar a vegades, no? Sí. On sí que hi ha una part subjectiva. Però sí que és cert que és un compositor molt, molt, molt detallista en la seva escriptura.
1: T'agrada, Mahler?
0: Sí, sí, sí. És un compositor que crec que va aconseguir ser molt honest. Dins la seva música podem escoltar la seva vida.
1: Uh-huh.
0: I això és una cosa que se produeix, crec jo, per tractar-se d'una música que està entre fronteres, no? En un impàs, en un moment de canvi, de l'art figuratiu, de l'art abstracte, de la música tonal, de la música tonal. I quan se produeixen aquests moments on els sistemes comencen a fluixejar, és on un autor gaudeix, crec jo, d'una llibertat expressiva molt, molt, molt ampla.
1: Uh-huh.
0: I això, en compositors com Mahler, en aquesta transició, com també ho podríem veure en Monteverdi, aquesta transició entre el Renaixement, entre el món modal i el món tonal, són autors, en certa manera, enigmàtics per aquesta llibertat i aquesta sinceritat que és la seva música.

0: Doncs l'hem invocat pràcticament amb la teva resposta anterior a Wolfgang Amadeus Mozart, amb aquesta sinfonia concertant, una partitura oberta, transparent, no? com bé la descrivies abans. A més, que ens connecta amb una altra de les teves vessants dins el món de la música, que és la teva part interpretativa. Quin és, com va anar aquesta història?
1: Sí, bé, el meu instrument, diríem, de formació ha estat la viola, i clar, per suposat, com que és el repertori que tenim... És limitat, aquesta sinfonia concertant de Mozart és una joia, un tresor per tots els violistes. A més, és una obra que també fa poc més d'un any vam interpretar a Mallorca, amb Joaquín Riquelme, violista de la Filarmònica de Berlín, i José Manuel López Losada, violinista professor de Conservatori Superior de Balears. I bé, en guard un record preciós, perquè tot i compartir... Àustria com a país, diríem, d'origen o de vida, Mahler i Mozart són músics completament diferents. Aquí és que parlam d'una persona que, obeint completament els cànons de l'època, va ser capaç també d'emocionar-nos i de tenir un llenguatge ben personal.
0: I què diries que va fer que et cridés molt més la direcció i la composició, com veurem, que no pas la interpretació amb la viola?
1: Bé, jo sempre he dit que probablement si hagués estat tocant un altre instrument, potser no m'hagués estirat aquesta vessant compositiva i també de la direcció d'orquestra, perquè la viola és un instrument que ens permet escoltar molt. Com que estem enmig de la línia del baix i enmig de la línia superior on hi sol la melodia, almenys a la música del segle XVIII i XIX, això ens permet estar escoltant molt, posar orella, poder descobrir, poder interactuar, i crec que aquest poder gaudir de la música de cambra des d'una posició més compartida és el que un fa que li pugui despertar la curiositat en... una vertent més compositiva, una vertent de fer música de cambra en grans dimensions, com és la direcció d'orquestra.
2: Vas escollir tu la viola?
1: Bé, jo vaig començar amb violí, de ben petit, vaig començar amb 4 anys amb violí, i històries curioses, quan vaig fer pas en el conservatori, només hi havia una plaça de violí aquell any, els professors que me van assessorar em van recomanar passar-me a viola. Curiosament, la persona que havia agafat violí al cap d'un any ho va deixar.
2: Vaja.
1: Però jo vaig quedar amb la viola i, com dic, probablement, casualitats de la vida, si no hagués acabat tocant la viola, potser mai s'hagués despertat aquesta curiositat cap a... que passa a composició i direcció.
0: Has comentat que dirigir és una mica com fer música de cambra en grans dimensions.
1: Per jo és fonamental. És a dir, jo entenc la direcció d'orquestra com una facilitar que els músics que componen una orquestra puguin fer música de cambra entre ells. Per suposar que un

0: director o un concertino, un líder, cap i la fi, dona unes directrius, dona unes guies, però el que hem de fer és facilitar la comunicació entre els altres, no imposar una veu, sinó fer que totes les veus puguin dialogar entre elles i puguin escoltar-se entre elles.
1: Clar, i quan has dit que finalment et vas decidir més per la composició i la direcció, si ara existís la màquina del temps, ja que has parlat també del fet d'haver fet viola, hauries pres una decisió diferent? És a dir, hauries preferit continuar amb la interpretació, estudiant viola?
0: Sens dubte que hagués continuat uns anys més. De fet, ara encara sé que estic estudiant un poc d'instrument perquè enyor moltíssim, sobretot, que poder fer música de cambra, que era una cosa que gaudia moltíssim. Gaudia moltíssim també de tocar en orquestra. I bé, quan un té de 8 anys sempre he après moltes vegades, hem fet moltes coses, hem arribat molt aviat als llocs, però ara vist en temps m'hagués encantat poder continuar un poc més. De fet, ajuda molt a seguir tocant, ajuda a posar els peus en terra un compositor, que tantes vegades tenim una ment volàtil, i també per un director ajuda a generar molta empatia, no? Perquè no és el mateix estar assegut, rebent instruccions o rebent comentaris, que estar-los donant, no? I aquest poder saber estar en els llocs crec que és molt important, perquè sense aquesta empatia és molt complicat establir aquesta comunicació que parlàvem.

0: I ara sí, sentim la teva música. No sé si has compost molt, però sí que tenim algunes... tens, vaja, unes quantes obres. No sé si per diferents gèneres.
1: Sí, sí, sobretot música orquestral, música per banda de vent, també, i música de cambra, són les tres gèneres que m'he tocat, també un poquet de música coral. Bueno, en quant a un opus, no és un opus llarguíssim, ja que he acabat dedicant més temps a la vertent interpretativa, a la vertent de la direcció orquestral, però sí que intento mantenir-me en actiu. De fet, ara estic acabant una fanfàrria per celebrar, per commemorar 10 anys que fa l'Orquestra de Cambra de Mallorca, que és un projecte que m'ha sent molt meu, encara que és fruit de la col·laboració entre uns quants companys, també músics d'allà de Silla. I bé, hi ha molta música també escrita que encara no està per acabar de sonar. De fet, aquest fragment que escoltam, aquest fragment d'un concert per a orquestra, un poc emulant concert d'orquestra de Lutoslavski o de Bartók, que són un poc uns referents per a mi, tenim aquest primer moviment que està a gravar, però segon i tercer encara no s'han estrenat. Llavors, també hi ha música que està en escalaix que me fa molta il·lusió per la treure algun dia. Sobretot quan era estudiant, era quan... Estens estava molt enfocat, no? I podia dedicar-hi realment molta estona a compondre també.
2: I quan escrius música, ho fas, diries, des de la voluntat d'explorar les possibilitats tècniques, aquesta mirada més racional, o és fruit d'una necessitat expressiva, emocional? Des d'on arribes a la creació?
1: Bé, sempre la composició crec que neix d'una necessitat. És a dir, qualsevol compositor, si ha volgut dedicar-se a això, és perquè tenia una necessitat d'escriure música. En el meu cas, quan estava estudiant, de fet, estava estudiant amb dues coses alhora, me vaig adonar que havia de prioritzar la direcció d'orquestra perquè compartia pis amb un company que sí que estudiava composició, i que molt matins, bé, quan jo arribava per dinar, diríem, ell encara s'estava despertant, i jo li deia, però què has fet? Diu, no, és que jo vaig estar fins a les 5 de la matinada composant. I jo, però què composaves? Diu, no, res, una simfonia. I jo, però és per classe, és perquè te l'han d'estrenar.

0: No, perquè me feia ganes, no? I aquest, això crec que és l'exemple més evident de
1: sí,
0: lo que s'ha necessitat expressiva, no? Llavors, jo vaig veure que aquesta necessitat a mi era inferior a la d'altres companys i vaig dir, anem a prioritzar el món de la direcció orquestral. Però tot i així, a vegades passa, no?, que aquestes ganes de treure el que un porta dins i en aquest moment són els quals un se posa a escriure. El que és molt necessari és tenir temps. Temps. Jo crec que per un compositor el temps, saber-lo dominar i que no te domini tu és importantíssim, perquè no només per lo que és el procés compositiu, sinó també perquè un compositor realment lo que fa és organitzar sons dins un temps. Llavors, aquesta capacitat per dominar el temps m'assembla importantíssima per un compositor i tenir-lo, tenir aquest temps també per posar-te a escriure, per posar-te a equivocar-te, per tornar-te a començar. I això a dia d'avui costa trobar-me a mi, però intenta.
1: Què va ser abans, la composició o la direcció?
0: Va ser un poquet abans la composició. Jo crec que vaig començar que tenia 13-14 anys i tal vegada 14-15 va ser quan vaig dirigir una formació primera vegada, òbviament en un àmbit molt, molt amateur, fruit de d'un projecte que van fer uns companys per amistat, per veure hermosa i compartir música, que no, sense cap pretensió més enllà d'això, no? Però, clar, se van despertar unes sensacions, uns estímuls que van ser molt addictius, podríem dir, el fet de veure que una persona és capaç de generar aquest diàleg entre companys, no? I me va seduir moltíssim i aquí va ser on se va despertar aquesta curiositat també per la direcció orquestral. De totes formes, en dues coses, per mi van molt relacionades, perquè tant estudiar composició com estudiar direcció, al cap i a la fi és intentar ficar-se dins la pell d'un compositor, ja sigui la teva pròpia pell, o intentar ficar-se la pell de Mahler, la pell de Mozart, i intentar entendre què mos volien comunicar, intentar entendre el seu llenguatge. En el cas d'un compositor ha de saber imitar-lo, també, no? I en el cas d'un director saber entreveure què hi ha més enllà d'aquests puntets i aquestes ratxes que hi ha una partitura, intentar entendre què hi ha més enllà d'aquests signes i quin és el concepte, quin és el missatge que mos volien deixar.

0: Doncs justament estem sentint música d'un altre company, diríem, músic, que comparteix aquesta doble vessant, no?, de compositor i director. És Esa-Pekka Salonen, aquest és el seu concert per violí, el tercer moviment, que, com jo pensava, deies, intento trobar temps per compondre. Esa-Pekka Salonen deu ser una referència per tu, si ens l'has proposat avui.
1: Totalment, totalment. He tingut sort de rebre classes de mestres com ell i la veritat és que quan vaig poder compartir uns dies amb ell, a més a Finlàndia, en el seu país natal, va ser una figura realment inspiradora. Era una masterclass de direcció, vam parlar sobretot d'interpretació, però per a mi com a compositor sempre ha estat una figura un poc eclipsada per ell mateix com a director. És una persona que crec que hem de reivindicar molt. És una música molt moderna en concepte, no moderna en llenguatge, tal vegada, però sí en concepte. En quin sentit? En sentit de que és un eclecticisme molt ben entès, que mos permet incorporar com en sentit un diàleg entre una bateria i un violí dins un concert de violí. Crec que això és rompre molt de clixés i entendre la música d'una manera molt, molt global. Crec que això fa que per un auditor, quan va escoltar una peça de Salonen, pugui sentir-se implicat dins aquesta audició. I aquesta proposta que mos fa musical, per mi crec que és una vertent, un camí obert per la creació musical molt interessant. I de veritat que crec que és molt necessari que el reivindiquen com a compositor perquè té unes peces magnífiques. Un concert per violí, un concert per violoncel també, que és increïble. Elitze, una peça per orquestra genial. És un compositor que hem d'escoltar.
2: Sí. Abans comentaves que vas fer composició i direcció a la vegada, precisament el motiu d'anar-lo a fer al superior a Madrid va ser aquest, no?
1: Sí, en aquell moment era un lloc que m'oferia poder fer les dues coses alhora i, com he dit abans, a vegades quan som molt joves tenim molta fam de tot i ja en aquell mateix moment. I, clar, jo en aquell moment era començar a estudiar amb dues carreres a la vegada, quan abans millor, no? Això m'ho permetia a Madrid i a la vegada també em va permetre, i és una cosa que estic convençut que està fonamental a la meva formació, que era anar a veure molt d'assajos, sobretot d'Orquestra Nacional, però també d'altres orquestres convidades que passaven per l'Auditori Nacional, amb molt de mestres convidats, molt de mestres de renom. I és que, de fet, jo crec que hauria de ser una assignatura arreglada dins el currículum de la direcció orquestral. Veure assajos. És on realment estem en contacte amb una orquestra, on aprenem l'ofici. I és que, clar, una persona que estudia instrument té un violí per estudiar, té una flauta per estudiar, però nosaltres, com a directors d'orquestra, no tenim una orquestra per estudiar habitualment. Clar. Llavors, almenys, encara que sigui des d'una butaca, poder estar en contacte amb un assaig, poder estar en contacte amb una orquestra, poder anar fent repertori, estudiant el repertori, encara que sigui no com a primera persona, crec que és fonamental. I després, per suposat, la possibilitat de tenir moltes pràctiques orquestrals crec que és essencial per a la formació d'un director.
2: I de totes aquestes batutes, aquests directors que has pogut veure treballar amb l'orquestra, quin t'ha inspirat més?
1: A veure, cada director té unes vertents pròpies, no? Diríem que cada director o cada músic té una sèrie de poders, no? O superpoders, que algun tenen més desenvolupat que uns altres. Per exemple, en el cas de Gatti, Daniele Gatti, jo crec que és una de les persones que en quant a capacitat de treball, en quant a capacitat d'audició, en quant a domini gestual que té, a sort d'influir en l'orquestra, a mi em pareix un dels més grans que he vist. Ara bé, després també té un caràcter molt singular. En canvi, per exemple, de Yannick Nesetzegan, de qui també he tingut sort de rebre masterclass, bé, de Gatti també, d'ambdós. En el cas de Nesetzegan, té una capacitat de comunicar, una capacitat de seduir els músics i fer que vulguin treballar amb ell, a part d'una musicalitat molt inspiradora, no? Que fa que un músic estigui completament amb ell. Jo, de fet, d'ell vaig veure una segona sinfonia de Sibelius 2 dies seguits i cada dia va ser completament diferent, sense haver-ho assajat, tan sols amb aquesta capacitat que té ell del moment, convence els músics que vagin cap a una direcció o cap a una altra. Llavors, bé, de cada mestre pots destacar facetes diferents, no? Però aquests dos, tal vegada, són les dues figures que més m'han impressionat.

0: Doncs potser ens ho diràs. Beethoven és també un referent ineludible per tu.
1: Sí, òbviament, si he triat aquests compositors és perquè tenen molt de significat per a mi. Beethoven, Mahler, Mozart, possiblement serien tres músics de referència. En el cas de Beethoven, aquesta música que escoltam, aquest quartet número 14, amb una versió per orquestra de corda.
0: Ampliada.
1: A més, magnífica versió de camerata nòrdica. Representa per mi realment qui era Beethoven, tot i que, per suposat, tots coneixem les nou sinfonies de Beethoven, per un director és obligat a conèixer aquest repertori, perquè és el repertori de referència, i també per la gent, per el públic més ampli, és música que també hem escoltat tantes vegades a l'auditori. M'agradaria reivindicar el seu quartet de corda, les seves sonates per piano, perquè realment assoleixen un nivell de modernitat, d'innovació, que no se tornarà a assolir fins a ben entrat segle XX. De fet, se diu que dels quartets de corda de Beethoven fins a Bartók no hi ha realment una gran passa més enllà. I és que aquesta música crec que representa realment qui era i el llegat que ens va deixar.
2: Bernat, ho hem dit al principi, ha rebut diversos reconeixements i l'últim va ser fa molt poc, el juny, va ser aquest premi Vasily Petrenko Awards 2026, un reconeixement, recordem-ho, que s'emmarca en la segona edició de l'Acadèmia de Direcció Vasily Petrenko, que es va celebrar amb l'Orquestra Filarmònica Nacional d'Armènia. Què ha suposat per tu rebre aquest reconeixement, aquest premi?
1: Precisament això, el que has dit tu, reconeixement. Jo amb premis en música, competicions en música, sempre faig referència a Bartók, no? que deia que els premis, els concursos en música són un poc fora sentit, no? Concursos són per a cavalls que fan carreres. En canvi, per un músic, no sé fins a quin punt té un sentit. Però el que sí que permet aquest tipus de reconeixements és primer estar convençut de que vas per bon camí, rebre un reforç a la feina que fas, que me pareix lo més important, i segon, per suposar, poden suposar un impuls perquè s'obrin noves portes, per compartir música amb més gent, i per això sempre és positiu, però sobretot me centraria en això, en aquest sentit de sentir que se recolza la feina que fas en el dia a dia i veure que aquesta amor que poses per la música, aquest treball que fas dia rere dia estudiant una partitura a casa, no només el fas per tu, sinó que ets capaç també de compartir-lo i que pots rebre un reconeixement per part de mestres com és el cas de Vasily Petrenko. Llavors és això, una abraçada, en certa manera, per dir-te continua...
2: Continua treballant. Ets director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, que està a Palma, i director de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi, al País Valencià. Això vol dir que la teva vida és un constant marxar i tornar al lloc d'origen.
1: Sí. Per sort, Mallorca està molt ben connectada en tota Europa i, per suposat, en la península. Tal vegada és una de les poques coses bones que ens deixa el turisme a tots. Però és un fet que de Mallorca podem viatjar cada dia a Berlín, a Londres, a Madrid, a Barcelona, a València. Llavors sí, hi ha molt d'aeroport a la meva vida, però que també combinam en poder gaudir de viure a Mallorca, que en certa manera és un privilegi a dia d'avui. Hi ha gent que jo dic que treballa tota la seva vida per poder viure allà, i jo he tingut la sort de néixer-hi i ara poder-hi tornar a viure, compartir l'illa amb la meva família, amb els meus amics que estan allà, però a la vegada també m'ha permet moure-me molt fàcilment, desplaçar-me i, per tant, poder continuar amb aquest treball com a músic.
2: I estàs content amb l'oferta musical que poden rebre els mallorquins i mallorquines?
1: Mallorca ha canviat moltíssim en qüestió de 20-30 anys. Panorama musical és completament diferent. A dia d'avui, gairebé cada setmana podem escoltar un concert de música clàssica. Però, per suposat, queda molta feina a fer. Jo dic que passa un poc a tots els països mediterranis. Crec jo que tenim molt de talent, tenim gent molt treballadora. Tal vegada falta un poc més d'infraestructura, un poc més d'inversió, creure realment en el talent d'aquí i creure en que la cultura i la música són motors que realment poden transformar la societat, més enllà, a més, també, de generar riquesa. Però crec que és més important no només que generi riquesa econòmica, sinó també aquesta riquesa social i aquesta riquesa vital. Llavors, crec que si realment institucions i també i també és el món de l'empresa privada. Si tots creiem realment en aquesta, en aquest motor que pot ser la cultura, podem fer moltes coses, perquè com dic, Mallorca està molt ben comunicada i això ho hauríem d'aprofitar i poder-nos comunicar, poder-nos posar en posicions d'intercanvis amb tot centre Europa. Ho tenim a tocar. Molta gent viatja cada dia d'Alemanya cap a Mallorca perquè no que viatgi la música també entre Mallorca i Alemanya, entre Mallorca i Àustria. Crec que és una oportunitat que hem d'aprofitar i esperem que de tot això que ens arribarà ara, un auditori nou,

0: aviat a Palma, aquesta caixa de música, pugui suposar també aquesta oportunitat real de poder veure més música encara.
1: Tant de bo. Doncs, Bernat Quetglas, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a tots els matins.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau. A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
3: Doncs per entrar en aquest darrer tram del programa, quan són les 10 i 10 minuts d'aquest matí de divendres, doncs entrarem als terrenys equilibrats del classicisme gràcies a Mozart i el seu concert per a oboè. Mozart tenia poc més de 20 anys quan el va escriure i amb aquesta partitura va llegar una obra clau per a aquest instrument. Elegant i optimista, aquest rondó és pur Mozart i més si el solista té el nivell d'Alexei Ogrinchuk, expressiu i virtuós, el sentim acompanyat de l'Orquestra de Cambra de Lituània.

el classicisme i l'equilibri, la transparència i la proporció en aquesta versió del darrer moviment, el rondó del concert per a oboè de Wolfgang Amadeus Mozart. L'hem sentit amb Alexei Ogrinchuk i l'Orquestra de Cambra de Lituània. I ara una mica de música per banda sinfònica. Sentirem les variacions de dansa de la Sinfonietta d'Ingolf Dahl, una obra clau del repertori per banda nord-americà i que és una explosió de colors instrumentals. Hi trobarem energia, joc rítmics i la brillantor del vent en aquesta versió de la banda sinfònica de Cincinnati, dirigida per Eugene Miliaro Corporon.

La soprano Maria Bayo i la seva veu cristal·lina ens duia al món del barroc de Georg Friedrich Händel en aquesta àrea, Torna'm a vaguejar. L'hem extret d'un disc que la cantant va dedicar a les àries i cantates de Händel, acompanyada del conjunt Capriccio Stravagante, que dirigia Skip Sempe. I del so de les heroïnes barroques, doncs passem al so del XIX amb una dona polifacètica, Pauline Viardot. Cantant i compositora, va escriure peces com aquesta sonatina de què sentim el primer moviment, l'Adagio. L'interpreten David Juritz i Diana Ambaixa.

Doncs aquí sentíem aquest adagio de la sonatina de Pauline Viardot, interpretat per David Yuritz i Diana Ambash. I continuem endavant amb més música, en aquest cas de Maurice Ravel, passada però pel filtre de Frank Tortillier, un percussionista que en conjunció amb el quartet de Debussy presenta aquest preludi de Les danses de Ravel.

El món de Maurice Ravel a través de la mirada, com dèiem, del percussionista Frank Tourdillier. Aquesta era la seva visió del preludi de Le Tombeau de Couperin, que ell va titular Les danses de Ravel, i on l'acompanyava el quartet de Debussy, un dels talls d'un disc sorprenent per aquesta combinació de sonoritats i influències que es va publicar l'any passat, tot just, i que portava per títol Ravels. Aquí queda la recomanació.

0: Doncs comencem aquesta última secció del programa d'avui amb les cançons de muntanya de Manuel Blancafort, interpretades per Miquel Villalba, i tenim el gust de donar la benvinguda després d'aquestes vacances d'estiu al nostre poeta de guàrdia, l'Amat Baró. Bon dia, Amat.
1: Bon dia, Maria. Com
2: bon
1: anem?
2: Dia.
1: Bon dia, Esther.
0: Doncs anem molt bé. Què era aquesta primera proposta? Ens donaràs alguna dada més, oi?
1: Sí, era concretament la cançó del matí lluminós. Ideal per iniciar una travessia.
2: Doncs sí.
1: Ah? Blancafort, de fet, hereta l'amor per la muntanya que va despertar Verdaguer, endut d'una pruïja espiritual, ja que la muntanya, per ser més prop del cel, disposa millor el trànsit místic. Així que, efectivament, dedicarem la secció inaugural a versos i melodies inspirats pels cims de la terra, que potser encara tenen frescos molts dels nostres oients, o potser vosaltres, Maria i Esther. Mm-hmm. Ja heu estat a la muntanya aquests dies?
2: Doncs pocs dies, però sí.
0: Tu pocs.
2: 4 dies.
0: I jo alguns també. La veritat és que la muntanya és dels llocs preferits per escapar-s'hi.
1: Molt bé.
0: I certament, com deies, no? Doncs a l'estiu sembla que les muntanyes xuclin de la plana bona part de l'activitat sociocultural.
1: Sí, una reminiscència del que devia ser el país en aquella primera edat mitjana, no? Quan el gruix de la població cristiana vivia instal·lada al Pirineu. I, de fet, resulta un entorn idíl·lic per gaudir de la cultura. Jo mateix, aquest estiu, he participat al Festival Nibrós de Poesia d'Estaón, en concret a la Vall de Cardós.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, un esdeveniment veritablement màgic. Poetes d'arreu convivint sense distàncies amb gent d'arreu, en aquest marc incomparable que és la Vall de Cardós, i tot plegat sota la direcció mestra, afable i delicada, de Pep Solà,

0: És autor, per cert, del llibre La bastida dels somnis, vida i obra de Joan Vinyoli.
1: Encara que Vinyoli té més relació amb l'Empordà que no pas amb la muntanya.
0: Sens dubte, i també amb Santa Coloma de Farners, que és la ciutat del biògraf Solà. Tanmateix, Vinyoli té uns quants poemes sobre la muntanya. I per començar, podem fer-ho amb ell, amb aquest especialment bonic per l'ús dels colors i l'halo de misteri que nom Barranc, el qual podria tranquil·lament situar-se en el camí d'Estaon a les bordes de Nibrós. Diu així: el gos morat, lladrant, fa desmaiar roges banderes de silenci que flamen lluny. Les coves engoleixen pastor i ramat, avares, camins de roca llisquen, ferits de vespre, de tort, cap als avencs ominosos. Sóc al barranc, em tapen les falgueres, oloro crits.
1: Amat, a banda de tu, quins altres poetes hi van recitar al Festival Nibrós?
0: Doncs mira, Esther, per exemple, la Maria Callís, i que, parlant de muntanya, té un poema que es diu Semblen quietes les muntanyes. Us en diré un bocinet, que ja n'hi ha prou, per veure que el poema és molt bonic i la poeta d'alçada. El Montlloré és una muntanya que té forma de muntanya, ha dit ell. I jo, secret, per dins, li he acaronat la corba tendra d'una galta. I ell, secret, per dins, m'ha coronat el cirerer del pit amb una mà blanca i florida.
1: Caram.
0: I també hi va ser la Meritxell Nus, que a part de ser una poeta extraordinària, és pallaresa. I la seva poesia reuneix la força ancestral d'aquella terra, que cantant-la ella amb so d'ara, esdevé un producte que fa posar pell de gallina, us ho asseguro. Us recitaré un poema dels que va recitar. Es titula Totes les relacions i diu així: cada vegada que bec aigua del barranc del meu poble, sé que m'empasso l'univers de la neu a sol i serena. La pols dels ginebres, el crit de les feres, la merda de vaca, el lila de les clavellines d'agost, segles d'història dels pics i les comes, els renecs de l'orri, la llosa trencant-se en l'encanteri d'un llamp, la tarda, badallant, que mata un altre dia, el núvol condensat en la sal de la mica de mar, el reflex dels astres a la gebrada que rebrota, els pins a la pupila del boletaire de diumenge. Sí, m'empasso l'univers, m'engullo la pobra terra i més hi torno de nou en cada gota a tenir-vos a dins, que no estic mai sola jo, que en som molts cada vegada que bec l'aigua del barranc del meu poble.

0: Això que sona Sant Martí del Canigó, Pau Casals, i com trobàvem a faltar el poeta de guàrdia, eh, Esther?
1: Sí,
0: com ens agrada,
1: sí, sí,
0: aquesta
2: sessió. I jo vosaltres, eh?
0: Doncs bé, continuem. És en aquest cim del Canigó, justament, que s'aplega tota la simbologia que engendra la Catalunya moderna.
2: Efectivament, Maria. Igual que el cristianisme s'origina amb la sang vessada al món de la calavera, al Gòlgota, o els grecs que allotgen els déus a l'Olimp, el nostre poeta nacional, Verdaguer, situa el naixement de la nació catalana en una muntanya. Voleu que en recordem algun vers d'aquest Canigó de mossèn Cinto?
1: I tant
0: que sí.
2: Doncs som-hi. I ho podem fer a cor, potser, què us sembla?
1: Sí,
2: sí?
1: Fantàstic.
2: Molt bé. Diu així. Doncs què us heu fet, superbes abadies, Marcèvol, Serrabona i Sant Miquel?

0: I tu, decrèpit Sant Martí, complies aqueixes valls de salms i melodies, la terra d'àngels i de sants lo cel. Los càntics i les llums s'esmortuïren, los himnes sants en l'arpa s'adormiren, la rosa s'esfullà com lo roser, com verderoles que en llur niu moriren quan lo bosc les oïa més a ple. Una nit fosca el seu germà parlava, lo de cuixar.
1: Doncs que has perdut la veu? Alguna hora a ton cant me desvetllava i ma veu a la teva entrelligava cada matí per beneir a Déu.
2: Campanes ja no tinc, li responia l'oferreny campanar de Sant Martí. Oh, qui pogués tornar-me-les un dia? Per tocar a morts pels monjos les voldria. Per tocar a morts pels monjos i per mi.
0: Lo que un segle bastí, l'altre ho aterra. Més resta sempre el monument de Déu i la tempesta, el torb, l'odi, la guerra, el Canigó no el tiraran a terra, no es brancaran l'altívol Pirineu.
2: No ens cansarem mai de llegir aquesta elegia a la Catalunya medieval. Una elegia, per cert, prenyada d'esperança. Ho diu ben clar, es poden ensorrar els monestirs, però mai les muntanyes.
0: Com va dir en l'època Menéndez Pelayo, el Canigó és la millor obra del millor poeta espanyol.
1: Clar, altres temps, eh?
2: Sí.
0: Una frase desconcertant avui en dia, sobre la qual convindria de reflexionar.
1: Sí, i és també molt pròpia de l'època aquesta recerca, no, dels orígens nacionals entre les runes medievals. Pensem, per exemple, en Wagner i l'Anell dels Nibelungs.
0: Sí, perquè l'interès per la muntanya, de fet, és romàntic. Abans ningú viatjava pels cims, ningú s'encaminava cap allà dalt. De fet, els primers excursionistes són poetes, que busquen en les alçades solitàries les emocions espirituals que ja no poden trobar en el temple, ocupat definitivament pels mercaders, com el mateix Verdaguer. Per això hi ha tantes obres romàntiques situades en aquestes altituds perilloses. Persegueixen incentivar allò que el filòsof Kant anomena sentiment del sublim. Diu el filòsof, la vista d'una muntanya, els cims nevats de la qual s'eleven per damunt dels núvols, la descripció d'una tempesta o la pintura de l'infern de Milton produeixen plaer, però unit al terror, cosa que arrossega al menyspreu del món i a l'anhel d'eternitat. Hi ha un munt d'exemples, com el cèlebre Mont Blanc de Percy Bysshe Shelley, no?, que diu, oh, escena solitària tràgicament bella. O, per exemple, aquell de Víctor Hugo, que diu, allò que un sent a la muntanya. Avez-vous quelquefois calme, silencieux, monté sur la montagne en présence de Sieu?
1: Un poema, precisament, que el música Franz Liszt.
0: Ahà, i molts d'altres, eh? Per exemple, el quadre de Friedrich, no?, caminant damunt una mar de boira, o no sé si us n'acuden d'altres.
1: Els cims borrascosos, no?, d'Emili Bronte.
0: Sí, la muntanya de les ruïnes de Tieck i la muntanya màgica de Mann.
2: La sinfonia alpina de Richard Strauss.
0: El Peer Gynt d'Henrik Ibsen.
1: Que també el va musicar Edvard Grieg.
2: Doncs sí.
0: Ah, doncs aturem aquest recompte sense fi, si us sembla, i podem escoltar el cèlebre passatge de Grieg a la cova del rei de la muntanya.
1: Endavant.

0: Doncs així s'esfondra la muntanya, segons Grieg, incorporant-hi també, no, la desaparició dels trolls en aquest fragment.
1: Correcte, eh? Igual que el Canigó també finalitza amb l'extermini dels elements pagans de les muntanyes. Però, en canvi, el que no ha desaparegut de la literatura és el poema sobre la muntanya. I convé, per acabar, recordar algun dels nostres poetes que el conreen, com per exemple Joan Graell, fill del Cambrils, però no de la costa, sinó de Solsona. Mm-hmm. Fixeu-vos quin poema més potent. En el desig de la sal hi ha un carro que no ha tastat mai urc de bou ni zel de mula. No ha traginat cap garba ni conserva als llavis el regust de l'herba seca. No ha conegut abundància de fem ni batec de garrofa. La boira no l'ha vist mai delir-se per les roderes de la lluna. Li agrada contemplar els corps i allò que fan, espigolar flors o furgar dins l'ànima. Ara ja ves, quan les rodes s'abandonen al deliri del raig, inicia un viatge a les palpentes, on origen i destí conformen un únic crit que ressona a les entranyes de la muntanya. Aplaneu el camí de la serp.
2: Podríem dir que en la literatura catalana la poesia de muntanya constitueix un subgènere. Ara em venen al cap poemes de Carner, Segarra, Foix, Guerau de Liost, Josep Espunyes, Pere Jaume...
1: Sens dubte, Esther. I no podríem acabar el programa sense esmentar el gran poema pirinenc del nostre segle. Una obra èpica i monumental que, a part del seu valor poètic indubtable, constitueix una enciclopèdia sobre les nostres muntanyes. Parlem de Cor Pirinenc, un poema de Lluís Calvo que narra les aventures de Fontalba i Gota Negra en peripècia des de Benasc fins al Cap de Creus, gràcies als quals sabem que l'element pagà no desapareix del Pirineu tal com ens havia fet creure mossèn Cinto. I ho sabem perquè Gota Negra i Fontalba senten cantar unes bruixes després d'haver ingerit uns bolets petitons. Diu, per exemple, la d'Escadarcs: si el desig vols conèixer, jo et duré el meu sembrat, i juntes a la feixa jaurem enmig del blat. També conté una descripció magnífica sobre la muntanya mítica. El Canigó és un gran massís magnètic, un doll vivent i un hàlit energètic, dotat de vida i flama, d'esperit i subsol. Del món polar a la Mediterrània i de l'alzina al faig fa miscel·lània de tots els universos cenyits en un de sol. I finalment, el poema de Calvo aclareix aquells versos finals del Canigó verdaguerià amb aquest parell d'estrofes. Reblant-lo, diu, no morirà la pirinenca traça, ens brillarà en el verb que n'és trofeu, fermat als mots com una ardent rosassa on giraran les valls per fer-se'n veu. I així ens fem fills de la divisa eterna, llum, Pirineu i camí, diguem-la en rims i que s'enlairi al vol, alta i fraterna, per sempre al cor ressonaran els cims.
2: Molt bé.
1: Sí, per tant, la nostra veritable pàtria és la literatura.
0: M'encanta perquè agafa tot un to en aquesta secció.
2: No?
0: Agafa un pes, que és meravellós.
1: Doncs escolta, Maria, arribats al cim, i congratulant-nos d'aquest paisatge eternament fèrtil, d'aquestes muntanyes regalades, que ens ofrenen gratuïtament natura, història i poesia, podem acomiadar-nos com hem començat.
2: Mira.
1: No? Amb cançons de muntanya, de Manuel Blancafort, tot i que ara amb la cançó de l'arribada al cim.
0: Perfecte.
2: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Amat. T'esperem
1: com a vosaltres, com sempre,
0: dies.
1: Un plaer.
2: Que vagi molt bé el cap de setmana i fins d'aquí dues setmanes.
1: Molt bé.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Arribem a l'últim minut del programa d'avui, divendres 4 de setembre. Ho hem fet amb la música de Manuel Blancafort després d'aquest passeig poètic, Esther, per les muntanyes, que ens ha proposat l'Amat. I nosaltres què hem de dir-vos adeu i fins dilluns en aquest mateix moment?
1: Doncs sí, dilluns que tindrem dos nous col·laboradors més, que no són nous.
0: No, aquests ja els coneixem.
1: Continuen de la temporada passada. De moment encara els anem retrobant. Seran l'Albert Murillo i en Jordi Cornudella i la conversa que arribarà també a la segona hora amb Roger Bonafont i Rosa Pardina, que són autors d'un joc que han anomenat Rítmic.
0: Doncs ho descobrirem dilluns. Molt bon cap de setmana a tothom, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau, fins dilluns.

0: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'Auditori de Barcelona i entrar a la sala Oriol Martorell, que és on Bàrbara, la pianista russa nascuda a Moscou l'any 1983, hi va fer concert l'abril del 2026. Un concert esplèndid en què va interpretar les tres últimes sonates per a piano de Ludwig van Beethoven, tres obres escrites entre el 1820 i el 1822. Són com el final d'un recorregut de gairebé 30 anys de Beethoven dedicat a la música per a piano sol. I la versió serà a càrrec d'aquesta pianista que s'anomena Bàrbara Nepomniachtchaia. Aquest cognom habitualment el treu i simplement se la coneix com a Bàrbara. No hi ha cap B alta. Totes dues són B baixes en aquest nom d'aquesta pianista formada a l'Escola Knessin i al Conservatori Tchaikovsky de Moscou. Després se'n va anar a Hamburg per continuar formant-se amb el pianista Yevgeny Korolyov. A partir del 2006 és quan comença a guanyar premis internacionals i des d'aleshores ha fet una carrera internacional molt àmplia que l'ha portat a París, a Lucerna, a la Tonhalle de Zuric, al Mozarteum de Salzburg o al Palau de la Música Catalana. I avui la sentirem des de la gravació de Catalunya Música feta a l'Auditori. Una gravació que ens situa a la dècada del 1820, quan Beethoven ronda els 50 anys i es troba en una situació personal difícil. Aquella sordesa que havia començat ja molts anys abans és total, ja no fa una vida pública com a pianista des de fa un temps, i a partir del 1818 es comunica amb el seu entorn amb aquells quaderns de conversa. És el moment també en què Beethoven treballa en algunes d'aquelles obres monumentals del final de la vida, la Missa Solemnis, les Variacions Diabelli o la Novena Sinfonia. Poc després havien d'arribar els meravellosos últims quartets de corda. Doncs aquest és el moment al qual posarà so ara Bàrbara, de moment interpretant la primera de les tres últimes sonates, la sonata per a piano número 30 en mi major, l'opus 109 de Beethoven, que és com comença el concert d'avui a Catalunya Música.

Aquesta és la primera de les tres últimes sonates per a piano de Ludwig van Beethoven. És la sonata número 30 en mi major, opus 109, que ens situa en l'última etapa de la vida creativa del compositor de Bonn. Un compositor establert a Viena des de finals del segle XVIII, una Viena que havia canviat molt en aquells anys. Ara som a la dècada dels anys 20 del segle XIX. Haydn havia mort, Mozart ja feia uns 30 anys que havia mort, i aquell classicisme vienès que tant coneixia Beethoven s'estava transformant. Som a la Viena de després de les guerres napoleòniques en plena restauració, l'Europa del Congrés de Viena que intentava recuperar l'ordre anterior a la Revolució Francesa, i mentre tot això passava, paradoxalment, en l'àmbit artístic començava a passar exactament el contrari. Sí que continuaven existint les formes tradicionals, però la sensibilitat estava canviant. De tot això en parlarem una mica més endavant, a mesura que avanci aquest concert en què la pianista russa Bàrbara hi interpreta les tres últimes sonates per a piano de Ludwig van Beethoven. Ell mateix havia estat un dels grans pianistes de la seva generació. Durant molts anys el piano havia estat també una de les principals vies a través de les quals es relacionava amb el públic, però a causa de la sordesa a la dècada dels 20, que és on som avui durant aquest concert, aquesta etapa havia quedat enrere. A partir del 1815, més o menys, Beethoven pràcticament va deixar de tocar en públic. I avui qui sentim és Bàrbara, que va fer concert a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona a l'abril del 2026 dins de la temporada d'Ibercàmera. Després d'haver interpretat la sonata número 30, ara se'n va cap a la número 31. És en la bemoll major i és l'opus 110 de Beethoven.

La pianista russa Bàrbara, nascuda l'any 1983 a Moscou, és la intèrpret d'avui d'aquest concert que us oferim a Catalunya Música, gravació de l'emissora dins de la temporada d'Ibercàmera a l'Auditori l'abril del 2026. Ara Bàrbara acaba d'interpretar la sonata per a piano número 31 en la bemoll major, l'opus 110 de Ludwig van Beethoven. Vol dir que som a la part central del concert perquè en aquest enregistrament el que hi ha són les tres últimes sonates per a piano del compositor de Bonn. Són, per tant, a Viena entre el 1820 i el 1822. Dèiem abans que és una Viena diferent de la que havia conegut Beethoven quan s'hi havia instal·lat a finals del segle XVIII. Ja no hi havia Haydn, feia més de 30 anys que no hi havia Mozart i aquell classicisme vienès del qual Beethoven havia estat hereu s'estava convertint en una nova manera d'entendre la música. Hi havia una generació més jove al voltant de Beethoven, Schubert, que tenia 24 anys i que vivia en aquella mateixa Viena i que veia Beethoven com una figura imponent. Weber acabava d'estrenar Der Freischütz, que és una obra decisiva per a la nova òpera alemanya, i el 1822 Rossini arribava a Viena, convertit en una autèntica celebritat europea. Era un món musical molt divers, en plena transformació, amb una nova sensibilitat a punt de desembocar en el romanticisme que tenim associat, sobretot, els noms de la generació del 1810, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt o Wagner, que en aquell moment, en aquell inici de la dècada dels 20, rondaien els 10 anys i, per tant, encara no havien irromput amb les seues idees que van definir el segle XIX. Per tant, aquest és el context en què apareixen les tres sonates que sentim avui, les que interpreta la pianista Bàrbara, tres últimes sonates de Ludwig van Beethoven. Som al final del concert i, per tant, ara sentim l'última. La sonata número 32 en do menor, l'opus 111 del compositor de Bonn. Només dos moviments extensos. La sonata dura ben bé una mitja hora i la sentim en versió de la pianista Bàrbara.

Així és com s'havia d'acabar el concert que us hem ofert avui, el concert que va fer la pianista Bàrbara dins de la temporada d'Ibercàmera a l'Auditori de Barcelona l'abril del 2026. Un concert dedicat a les tres últimes sonates per a piano de Beethoven. Ara sentíem l'última, els dos moviments de la sonata per a piano, número 32 en do menor, opus 111. Aquesta sonata és de l'any 1822, per tant, no ho és l'última obra que va escriure Beethoven. Va viure fins al 1827, encara havia d'aparèixer, per exemple, la novena sinfonia i els últims quartets de corda, però sí que és l'últim moment en què Beethoven es torna a confrontar amb aquesta forma la sonata per a piano que l'havia acompanyat durant tota la seva carrera. Havia començat quan era un jove compositor que va anar a provar fortuna marxant de Bonn i instal·lant-se a Viena. Tot això passava a finals del segle XVIII. Per tant, avui hem sentit Beethoven, el Beethoven que rondava els 50 anys quan començava la dècada dels anys 20 del segle XIX, i hem sentit les tres últimes esplèndides sonates, la número 30, la número 31 i la número 32, una proposta de la pianista russa Bàrbara, que després de sentir els aplaudiments de la sala Oriol Martorell a l'Auditori de Barcelona, va continuar una mica més a l'escenari i va marxar d'aquell segle XIX i se'n va anar fins al segle XVII de Henry Purcell i va interpretar dues miniatures precioses

aquest compositor anglès. Ground en do menor, el número de catàleg 221 i una sarabanda de la suite per a clavecí, número de catàleg 665. Són les dues obres fora de programa que interpreta Bàrbara al concert d'avui.

0: Ara sí, final d'aquest concert d'avui, després d'haver sentit fora de programa Henry Purcell i interpretat al piano. Actualment és freqüent que els pianistes agafin repertori que no ho és escrit per al piano, un repertori que ve de segles anteriors a l'aparició d'aquest instrument. És el cas de Bàrbara, que va triar Henry Purcell per acomiadar-se del públic de Barcelona i va interpretar el Ground en do menor, número de catàleg 221, i després encara la sarabanda de la suite per a clavecí, número de catàleg 665 de Purcell, un compositor meravellós, música meravellosa d'aquest anglès de la segona meitat del segle XVII. El punt final definitiu al concert d'avui, aquest concert en què ja hem sentit la versió de la pianista Bàrbara de les tres últimes sonates per a piano de Beethoven, música escrita entre el 1820 i el 22, hem sentit les sonates números 30, 31 i 32. Un concert que es va fer a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona l'abril del 2026 i dins de la temporada d'Ibercàmera, una gravació de Catalunya Música que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir més música per a piano, però en aquest cas composta l'any 1951 pel compositor de Valls, Robert Gerhard. En aquell moment ja s'havia establert a Anglaterra, que és on va morir l'any 1970. De Gerhard us n'oferim el concert per a piano i orquestra de corda que ara interpreta la Northern Sinfonia amb Peter Donohoe dirigint des del piano.

Aquest era el concert per a piano i orquestra de corda que Robert Gerhard va compondre l'any 1951, quan feia poc que s'havia establert a Cambridge. Robert Gerhard és l'autor d'aquesta obra que hem sentit en versió de Peter Donohoe, que des del piano ha dirigit la Northern Sinfonia.

0: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra. Mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Rosa Muntal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts a l'últim programa d'aquesta temporada, d'aquesta primera setmana, ah. Ai, no sé què em dic, d'aquesta primera setmana.
2: Ja tens ganes d'acabar, que només acabem de començar.
1: D'acabar la setmana. Ah. D'aquesta primera setmana de la temporada 2026-2027 d'aquest programa, Els Homes Clàssics, on, doncs esclar, a Catalunya Música. Uh-huh. La veritat, Pedro, és que si cada setmana se'ns passa volant com aquesta, la temporada passarà allò en un obrir... D'aquí res tirem dient això, de debò. Fins aquí la temporada i bon estiu.
2: Sí, sí. Mira, de fet, a finals de la temporada passada dèiem que també havia passat volant, i que semblava que fos ahir que celebràvem el programa 1000. I fixa't, estem a dues setmanes de fer el programa 1200.
1: 1200 ja,
2: 1200, sí, sí.
1: En tot cas, passi una passi volant. Aquesta setmana hem escoltat grans obres i totes en una mateixa tonalitat, la de mi bemoll major.
2: Doncs sí, una tonalitat que, més enllà del que diguem del do menor, és una tonalitat molt beethoveniana,
1: De fet, penseu, només el seu opus 1, número 1, per tant, la primera obra que va catalogar com a tal, està en mi bemoll. La seva sinfonia heroica també ho és, i també algunes de les seves sonates per aquell instrument desconegut d'aquest programa, el piano.
2: Has dit piano?
1: He dit piano.
2: Has dit piano,
1: però no comencis amb el truc de has dit òpera, perquè això m'ho vaig inventar jo.
2: Tu vas inventar tu, i hi ha molta gent que ho diu,
1: Ja, ja. Com a l'adeu, adeu. No trobes que hi ha gent pel carrer diu adeu, adeu?
2: A mi, sí. La gent que em reconeix com a home clàssic, sí, bueno,
1: adéu, senyor. Però en tot cas, no despistis, perquè el primer programa d'aquesta temporada ja el vam dedicar al piano.
2: Sí, però al piano sol.
1: Però al piano, en definitiva.
2: No, però al piano sol. Escolta'm, i el món del piano i l'orquestra també està ple d'obres de mi bemoll.
1: Mira, ensenyem les cartes. T'ho compro perquè parlarem de concerts per solista i orquestra i no ho centrarem plenament en el piano i l'orquestra.
2: Sí, d'acord, Però en tot cas, tu digues el que vulguis, sí, perquè sí. Tu ja saps perfectament, dintre del teu cap i dintre del teu cor, sí. Com acabarà el programa d'avui.
1: Amb un rondó fantàstic.
2: Fantàstic. Vinga, comencem.
1: Som-hi.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Pedro, si hagués de definir aquest rondó del tercer concert per trompa i orquestra de Mozart, diria, d'entrada, que evidentment és deliciós, però llavors diria una cosa que és com molt tòpica i òbvia, i és que és deliciós perquè és molt mozartià.
1: Exacte, sí, sí. Bueno, és que és deliciós, és elegant, no?, alhora que alegre, sí. Correcte, perdona, i com no... Perquè aquí sembla tot molt fàcil, eh? Però és molt difícil tocar això.
0: Tot i que no ho sembla.
1: No, clar, com sempre, eh? Sempre, eh? Perquè és que està molt ben escrit i, sobretot, amb una tonalitat òptima per aquest instrument solista.
0: El cas és que els concerts número 2, 3 i 4 per trompa i orquestra que Mozart va compondre entre els anys 1783 i 1786, no ho diríeu mai, però estan escrits en mi bemoll major.
1: Exacte, sí, sí. De fet, aquests concerts per trompa van ser escrits per al seu amic Josef Leutgeb, a qui coneixia des de la infància, i és que ell era un intèrpret molt hàbil, i, clar, les obres són molt difícils d'interpretar, sobretot pensant en la trompa natural de l'època, no? Perquè requereixen alguns trinos labials i un toc ràpid de llengua que bé, fa que l'obra sigui realment molt difícil. Avui en dia, com que la trompa té alguns dispositius que, entre cometes, fa... perquè...
0: Segueix sent difícil, la trompa.
1: Fer sonar la trompa bé, jo, per mi, és un dels instruments de vent més difícils que soni bé.
0: Clar.
1: Perquè és molt fàcil de desafinar, és molt fàcil de que et surti...

0: un gall és molt fàcil moltes coses. Doncs imagina't amb una trompa natural, eh? Clar. Això vol dir que el Lloyd Gebb era molt bo.
1: És el que t'anava a dir, és quan tens un bon intèrpret, un compositor es creix i pot fer grans obres. Bé, Mozart feia sempre grans obres.
0: I parlar de créixer amb Mozart, perquè ja estàvem top.
1: Sí, on podem anar més amunt, no?
0: Sí, sí.
1: No, però és veritat que segurament si hagués tingut un mal trompa, hauria fet una obra meravellosa, però posant les coses més fàcils a l'intèrpret.
0: Sí, sí.
1: Però en tot cas, segurament Mozart es devia assessorar per el mateix Lloyd Gebb, no? A l'hora d'escriure aquests concerts, i segur que era plenament conscient que un gran intèrpret com ell podria assumir aquesta obra, que ara comentava el Pedro, que és dificultosa, doncs bé, la podria assumir sense problemes.
0: Segur, segur. En tot cas, si Mozart va escollir la tonalitat de mi bemoll per tres dels seus quatre concerts per trompa, això també serviria d'exemple d'un altre compositor que molts anys després admiraria i molt el geni de Salzburg. I fins i tot, no sé, Albert, què opines tu, però jo crec que es convertiria en el seu successor. Tot i haver passat més de 100 anys.
1: Sí, successor molt per la influència del seu pare.
0: Exacte.
1: Que li va marcar molt bé pel camí de Mozart.
0: Exacte.
1: Tot i que li van interessar també altres camins, com Wagner.
0: Un pare que, a veure si endivineu quin instrument tocava. En tot cas, ens referim al genial Richard Strauss.

0: I mira que era jove quan Strauss va compondre aquesta obra, era molt jove. I ara, potser aquesta part ja no tant, però al principi ja sonava el Strauss que nosaltres estem acostumats a escoltar.
1: Aquesta mescla estranya, que al final fa que sigui un resultat molt genuí, que és aquesta influència mozartiana per part del pare de Strauss, però ara la seva fascinació per la música més moderna que significaven compositors com el mateix Wagner.
0: I tant.
1: Ho poses en una cocteleria.
0: Perdona, has dit fots a Catalunya Música?
1: Ho fots en una cocteleria, i el resultat és una meravella d'aquestes, que és molt Strauss, no? És a dir, trobes Mozart, trobes Wagner, trobes la meravella, que és Richard Strauss, perquè és una obra, al final, com bona part de la seva música, molt identificativa de la seva forma de fer.
0: Exacte, sí, totalment. Aquest que sona és el primer moviment del concert número 1, opus 11, per a trompa i orquestra, evidentment, amb mi bemoll major de Richard Strauss.
1: Com dèiem el Pedro fa un moment, és una obra primerenca escrita entre els anys 1882 i 83, per tant, quan Richard Strauss tenia uns 18 anys.
0: Déu-n'hi-do,
1: i tot i la seva joventut, molt jove, aquesta peça ja mostra, doncs, un gran domini de l'escriptura orquestral i un coneixement profund de l'instrument solista, en part gràcies a la influència del seu pare,
0: Però no perquè era mozartià.
1: No, Franz Strauss era trompista. Professional, a més a més.
0: Exacte, sí. Fixa't, Mozart tenia Lloyd Gebb, però Strauss tenia el seu pare com a referència, quin luxe. Potser per això els papers de trompa tant, no sé, als poemes simfònics com a les òperes d'Strauss, i també a les sinfonies, per exemple, són tan característics.
1: De ben segur que hi té influència,
0: clar. Tu escoltes una trompa, una música escrita per trompa dintre d'una orquestra de Strauss, i són Strauss.
1: És molt Strauss, sí senyor.
0: Sí. I està molt ben escrit.
1: Sí, és que era molt bon compositor. De fet, aquesta és una obra de joventut i això s'aprecia ja en la seva escriptura. L'obra està escrita per trompa i orquestra i segueix una estructura clàssica en tres moviments, tot i que s'interpreten sense pausa. El primer és enèrgic i brillant, amb un tema principal heroic que posa a prova la tècnica precisament del solista. El segon, en canvi, és més lent i ofereix un contrast líric i expressiu amb melodies àmplies que permeten destacar la part més cantàbile de la trompa.

0: les tonalitats de cada instrument, les limitacions, possibilitats... Això ja té moltíssim mèrit, moltíssim. Però trobar el lirisme, trobar l'expressivitat, trobar la capacitat expressiva en l'obra i que els instruments brillin, això encara és més difícil.
1: Vols dir que no és inherent ja? Vols dir que no neix ja el compositor amb aquesta musicalitat?
0: És probable que sí, però clar, a més es fa amb la vida, amb les vivències personals. No? Vull dir, no pots parlar d'allò que no has viscut, no? Moltes vegades.
1: No, clar.
0: I sembla increïble que un nano tan jove doncs pugui ja tenir aquest lirisme, malgrat probablement encara no ha tingut les dificultats, no? Les vivències que et fan més gran. Clar.
1: De fet, aquest que sona és el segon moviment del primer concert per a trompa i orquestra de Richard Strauss, al qual segueix un tercer moviment viu i dinàmic amb un caràcter gairebé de dansa que conclou l'obra doncs, amb molta energia.
0: Una de les característiques més destacades d'aquest concert és la seva dificultat tècnica. No? Strauss escriu per una trompa natural, per tant, sense vàlvules modernes, cosa que fa que la interpretació sigui especialment exigent, vull dir, l'intèrpret ha de ser molt virtuós. Tot i això, la música manté una gran elegància i claredat formal, influïda pels models clàssics, especialment, com dèiem abans, partint de la figura del gran Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Sí, clar, malgrat aquestes influències, el concert també apunta cap al futur, eh? El futur estil de Strauss, amb moments d'intensitat expressiva i un ús ric de l'orquestra. Clar, amb el temps, aquesta obra s'ha convertit en una peça fonamental del repertori per trompa, que, de fet, és molt valorada tant per intèrprets com pel públic.
0: I clar, si diem que aquest és el concert número 1 per trompa, senyal que n'hi deu haver més, no?
1: Exacte.
0: Si no, diem que és el concert.
1: Com a mínim, un segon, no? I és que un segon, de fet, n'hi ha un segon, que encara trigaria uns quants anys a arribar.

0: Aquest que escoltem també carregat de lirisme és el primer moviment del concert per a trompa número 2 en mi bemoll major, no podia ser d'altra manera, de Richard Strauss. Una obra tardana, aquesta, escrita entre el 1942 i 1943, per tant, un moment ja molt avançat de la vida del compositor.
1: O sigui, a veure, 1942 i 1943, o sigui, Strauss tenia uns 78 anys quan va compondre aquesta obra,
0: Déu-n'hi-do,
1: 60 anys després de compondre el primer concert per a trompa.
0: Clar, l'anterior és entre 1882 i 1883.
1: Que són èpoques diferents,
0: Segles diferents.
1: Sí. En canvi, els dos en viuen molt major, fixa't tu.
0: I amb trompa com a protagonista. I és que, a diferència del seu primer concert, el primer concert per trompa, esclar, compost quan era adolescent, aquest ja reflecteix la maduresa d'un Strauss veterà, amb un estil molt més refinat, equilibrat i fins i tot nostàlgic. Tot i haver estat escrit en plena Segona Guerra Mundial, l'obra no mostra cap caràcter dramàtic o tràgic que es pugui evidenciar de forma explícita, sinó que transmet una atmosfera serena i clàssica, gairebé com un retorn a un món idealitzat, que a vegades també la música com a evasió funciona, no?
1: De fet, com us hem explicat, Strauss tenia una relació molt especial amb la trompa, ja que el seu pare, doncs, Franz Strauss, havia estat un dels grans trompistes del seu temps. Aquesta connexió personal es reflecteix en l'escriptura idiomàtica i exigent del concert. Vull dir, sabia perfectament el que li podia escriure a la trompa. Tot i això, el segon concert, en aquest cas, no està pensat per a trompa natural com el primer, sinó per a trompa moderna, ja amb vàlvules, etc. Cosa que permet una escriptura, doncs, més fluida i flexible i fins i tot més complicada. I malgrat... Li pot exigir més coses.
0: I malgrat que vinculem a Richard Strauss amb música molt innovadora, molt trencadora, aquest concert està estructurat de forma clàssica. Tres moviments que s'interpreten, en aquest cas això sí que és més innovador, tot i que ja al segle XX no gens, sense cap mena d'interrupció entre ells. És a dir, no, quan s'acaba el primer moviment

no es fa una pausa, sinó que s'enllaça directament amb el segon i amb, del segon amb el tercer passa el mateix. El primer moviment presenta un caràcter noble i expansiu, amb un tema principal que evoca aquest estil clàssic al que fèiem referència, especialment a Mozart, però amb un llenguatge harmònic molt propi de Richard Strauss, l'Strauss ja més madur. I la música flueix amb elegància, sense grans contrastos dramàtics, i posa en relleu la capacitat de nou cantabile de la trompa.

0: Quina meravella aquest segon moviment, eh?
1: I tant.
0: Seguim amb aquest concert per a trompa i orquestra número 2 de Richard Strauss, que tenim ara mateix de fons, eh? És molt més líric i íntim que el primer moviment. Aquí ja heu pogut sentir, el solista va desplegant una expressivitat suau i refinada amb melodies llargues i delicades, molt a l'estil Mozart, eh? Molt mozartià.
1: I molt integrat amb l'orquestra.
0: Sí,
1: la veritat.
0: Sí. I creant aquesta atmosfera, no?, contemplativa, com una reflexió en aquest conjunt de l'obra, perquè l'orquestra acompanya amb discreció, creant aquest diàleg equilibrat, molt sinuós, amb la trompa.
1: Clar, el tercer moviment, com no pot ser d'una altra manera, en un compositor afí al neoclassicisme, doncs recupera un caràcter més viu i lleuger, eh? Té un aire de dansa, un esperit juganer, no?, amb passatges àgils i brillants que exigeixen, doncs, una gran tècnica per part del solista. Tot i aquesta vivacitat, el to general podríem dir que continua sent elegant, no?, i controlat, sense arribar, clar, podríem dir a l'exuberància, però podríem dir també a la rauxa de l'adolescent,
0: no,
1: que abans coneixíem. Eh?
0: De fet, una de les característiques més destacades d'aquest concert és la seva claredat formal, no?, i la, a més a més, també, per què no dir-ho, l'economia de mitjans, cosa també poc habitual amb Strauss, que acostumava a fer un desplegament de mitjans més que notable. Aquí evita les textures excessivament denses que apareixen en algunes de les seves obres més monumentals i opta per una escriptura més transparent. Això fa que la trompa, clar, es pugui escoltar amb molta més claredat i que el conjunt tingui una sonoritat al cap i a la fi molt més equilibrada.
1: Jo imagino, que també escriure això en plena Guerra Mundial doncs fa que no puguis comptar amb les orquestres que tenies abans. I en tot cas és... Jo crec que és important destacar que aquesta obra forma part de l'última etapa creativa de Strauss, en què el compositor, doncs, sembla mirar enrere, no?, amb una certa nostàlgia. En lloc d'explorar nous llenguatges o trencar amb la tradició, opta per reafirmar els valors clàssics de forma, d'equilibri, de bellesa sonora. En aquest sentit, el concert es pot entendre com una mena d'homenatge al passat, especialment, com no, al classicisme vienès.
0: El concert va ser estrenat després de la mort del compositor l'any 1946 i des d'aleshores s'ha convertit en una de les obres més importants del repertori per trompa. És molt apreciat tant pels intèrprets com pel públic, no només per la seva dificultat tècnica, sinó també per la seva qualitat musical i la seva, esclar, capacitat expressiva.

0: Aquest concert, aquest que sona és el tercer moviment, el rondó del concert per a trompa i orquestra, el segon de Strauss, doncs aquest concert també es pot interpretar com una síntesi de la trajectòria del compositor. Després d'una carrera marcada per grans òperes, poemes sinfònics i obres orquestrals gegants, no? Aquí trobem una música més continguda, però igualment rica, clar. La trompa, amb el seu timbre càlid i expressiu, esdevé doncs el vehicle ideal per transmetre aquesta combinació de nostàlgia, serenitat i refinament.
1: En definitiva, el concert per a trompa número 2 és una obra clau per entendre l'últim Strauss. Lluny de les tensions del seu temps, el compositor crea una música que sembla, com dius, suspendre's en l'espai atemporal, no? Aquí està com levitant, amb un gran equilibri, claredat i bellesa sonora. Aquesta capacitat de crear una obra tan coherent i expressiva en una etapa tan avançada de la seva vida és una mostra del seu geni, no? I de la seva profunda comprensió del llenguatge musical que l'ha mostrat a la seva carrera. Clar.
0: És que això que dius de la bellesa em fas recordar a les quatre últimes cançons, per exemple, no? Que dius, ostres, les va fer amb 80 anys... I què?
1: Són una bestiesa. No?
0: I què? Exacte.
1: Però són una gran reflexió de mirar enrere, la nostàlgia portada a la màxima potència.
0: Totalment, totalment. Jo, de totes maneres, Albert, no sé, crec que no podem acabar la setmana sense parlar del concert per solista i orquestra més important de tots els que s'han escrit i que està, com no, amb mi bemoll major.
1: A veure, quin concert per violista amb mi bemoll major?
0: No, mira, he dit per solista i orquestra.
1: No hi ha concerts per violí solista?
0: A mi bemoll no.
1: A mi bemoll no, eh?
0: No, però per solista i orquestra sí. I jo crec que és el més important de tota la història de la humanitat abans de que existís aquest instrument solista.
1: Concert per acordió i orquestra?
0: No.
1: Va, som-hi.

0: Està clar que sí, no podíem deixar de parlar d'aquest... No és un concert, d'aquest monument.
1: És un monument.
0: És un monument a la història de l'art universal.
1: I tant. Fixa't, el concert número 5, Opus 73, per a piano i orquestra de Beethoven, conegut com l'Emperador, està ni més ni menys que en mi bemoll major.
0: I més enllà d'això, és una autèntica meravella. Jo crec que és d'obligada audició de tant en tant. No sé quina periodicitat, però un cop al mes. Escoltar-lo no ens farà cap mal. És d'aquelles obres que almenys a mi em passa, que si escolto al principi, ja està. Ja estic enganxat i ets escoltat fins al final de la darrera nota.
1: Especialment el moviment lent. És que el moviment lent...
0: Sí, però el rondó del tercer moviment també és fantàstic, en contrast de l'lirisme del segon moviment. En fi, fem-ne 5 cèntims per aquells que espero que siguin pocs, no situïn aquesta obra.
1: Doncs mira, fàcil i ràpid, El concert per a piano número 5, en mi bemoll major, opus 73 de Beethoven, conegut com l'Emperador, és una de les obres més destacades del repertori pianístic. Aquest sobrenom no el va posar Beethoven, sinó que va aparèixer posteriorment per descriure el caràcter majestuós i heroic de la música.
0: Diu la llegenda que van ser uns soldats que en escoltar el concert van dir, és com l'Emperador, diu la llegenda.
1: Exacte. L'obra va ser composta entre 1809 i 1811, en un context històric, home, molt complicat, perquè Viena estava sota l'amenaça de les guerres napoleòniques, i malgrat aquesta situació, el concert transmet una gran força, optimisme i sentit de grandesa.
0: Potser no és malgrat, sinó que és precisament per això que vol mostrar aquesta grandesa.
1: Segurament.
0: En aquell moment, Beethoven ja patia una sordesa molt avançada, cosa que li va impedir estrenar ell mateix l'obra com a pianista. Això marca un canvi important, ja que en concerts anteriors ell havia estat sempre el solista que els interpretava a l'escenari. L'escena va ser a Leipzig el 1811 i més tard es va interpretar a Viena amb un dels seus alumnes, del qual hem parlat àmpliament en aquest programa, com és Carl Czerny.
1: Exacte. Una de les innovacions més clares d'aquest concert és la manera com comença, no? En comptes de la famosa introducció orquestral llarguíssima, l'orquestra fa... Txan! I llavors...
0: Ja comencem.
1: Són uns acords potents, i el piano entra immediatament amb aquests passatges virtuosos, gairebé com una mena d'improvisació, Una mica em dóna la sensació, Albert, quan penso, per exemple, amb el quart concert, que comença el piano sol. I aquí, que en el fons comença el piano sol, perquè només és un acord, que és el propi Beethoven que sap que és ell el que l'estrenarà i diu, us mostro...
0: Es vol reivindicar.
1: No? Llàstima que amb aquest no va poder.
0: No pot ser ell.
1: Aquest inici trenca amb la tradició clàssica i dona protagonisme precisament al solista des del primer moment.
0: Aquest primer moviment, al que fem referència, és ampli, el tenim de fons, té aquest caràcter heroic molt expansiu. Està basat en la forma sonata, però amb una gran riquesa de desenvolupament.
1: El piano i l'orquestra mantenen un diàleg constant en moments de gran brillantor tècnica per part del solista. De fet, aquí Beethoven també elimina la cadència improvisada típica i n'escriu una de pròpia, integrada i obligada dins de la partitura.
0: Fa una reflexió molt pertinent. Qui farà una cadència millor
1: que jo?
0: Que soc Ludwig van Beethoven.
1: Exacte.
0: Qui ho farà millor que jo?
1: Exacte.
0: No?
1: Però donem la sensació que a partir d'aquí ja tots els compositors escriurien la cadència i, en canvi, fixa't, en Brahms, Joachim escriu la cadència del concert de Brahms de violí.
0: Sí, i aleshores molts violinistes han fet la seva pròpia cadència en el concert. El segon moviment de l'Emperador contrasta moltíssim amb el primer i també amb el tercer. És lent, tranquil, molt líric, amb una atmosfera serena i gairebé contemplativa, preciós, sublim, una de les pàgines més boniques de la història de la música, on el piano mostra una expressivitat suau, delicada, creant aquest moment d'intimitat dins del conjunt d'aquesta obra. Aquest segon moviment destaca per la seva brutal bellesa i per la seva capacitat de transmetre calma, serenor i un gran impacte emocional.
1: Jo em faré pesat, i jo crec que aquí al nostre programa ho he dit un milió de vegades, però per mi és del millor que s'ha escrit mai en la història de la humanitat.
0: Doncs sí.
1: Incloses paraules i llibres, El que s'ha escrit, tant se val, en quin idioma.
0: Que s'ha creat.
1: Exacte.
0: A més, no hi ha pausa entre el segon i el tercer moviment, perquè l'enllaça directament, que hi ha un contrast brutal, perquè és passant d'aquesta serenor a un moviment rítmic en forma de rondó que té un caràcter alegre i dinàmic.
1: I a més, és allò que va ensenyar la poteta, no? Tintirontorin.
0: I de cop i volta comença a fotre-li cops al piano.
1: No ens agrada gens.
0: Que té una energia brutal. El piano, per tant, torna a mostrar el seu virtuosisme, però sempre en diàleg amb l'orquestra. Al final és brillant i transmet una sensació de triomf. Et sents triomfador després d'escoltar l'Emperador.
1: En conjunt, aquest concert representa una evolució del model clàssic cap a una concepció més sinfònica. El piano no és només un instrument solista, sinó que forma part d'un diàleg equilibrat amb l'orquestra. L'obra combina la claredat formal del classicisme amb una expressivitat i una grandesa que evidentment ja apunten cap al romanticisme.
0: Per tant, el concert de l'Emperador, el concert número 5, és una obra clau per entendre l'evolució de Beethoven i del gènere del concert en si mateix. Amb la seva energia, innovació i profunditat emocional, continua sent una de les peces més admirades i interpretades en el context de la música clàssica que, ja us ho avancem, ara podrem gaudir, no sencer perquè és molt llarg, sinó d'un fragment notable a l'audició.
2: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat.

0: aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Hem arribat a l'audició en la que seguirem gaudint del concert per a piano i orquestra número 5, opus 73, en mi bemoll major, de Beethoven, i ho farem amb la versió del genial Christian Zimmermann al piano, amb una orquestra...
3: menor.
2: Sí, no, bastant major. L'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida pel també genial Leonard Bernstein.
3: Doncs va, som-hi.

0: La clàssica sona diferent amb Pedro Pardo i Albert Galceran, els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Pedro, no podíem acabar millor aquesta primera setmana de la temporada amb aquesta energia del concert per a piano i orquestra número 5, opus 73, amb mi bemoll major, de Ludwig van Beethoven, més conegut com l'Emperador, interpretat per Christian Zimmermann al piano, amb l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Leonard Bernstein. I amb aquest... aquesta hora brutal, ens acomiadem fins la propera setmana.
2: Exacte, abans, però recordeu que diumenge a les 10 del matí trobareu el resum de la setmana que ens prepara el nostre tècnic amb mi bemoll major, exacte, el Pau Lasi amb mi bemoll major, i que dilluns a primera hora doncs, ja tindreu tots els programes de la setmana disbonibles al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
1: Pau Lasi, el control tècnic que Cardús a la producció. Gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana... Oh!

0: Estrenem la nova temporada des de la Scala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Rosa Montal Mates, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. En el programa d'avui parlem de catalogació amb la nostra convidada i li preguntem si tenim l'obra completa dels nostres compositors i compositores a la Biblioteca de Catalunya. Comencem.
3: Hola, sóc Rosa Montal Mates. Soc la cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya i bé, us presentaré les meves preferències musicals. El divendres comencem amb la cançó de les fades del somni d'una nit d'estiu de Félix Mendelssohn. Igual que m'agraden les veus greus, també m'agraden molts compositors que han passat com a segona, no? Ningú dubta del gran mestre Bach, no? M'encanten els concerts de Brandenburg, Beethoven, molt bé. Però i Telemann i Mendelssohn? És que a vegades dius, ostres, però és que són grandiosos aquesta gent. Llavors, aquesta peça també m'agrada molt perquè és que tots els moviments, és que tot emociona. Sentim la cançó de les fades del somni d'una nit d'estiu de Félix Mendelssohn.

0: Molt personal. Músiques per paladejar.
1: Els compositors més consultats aquí i a l'estranger, de compositors catalans, són Isaac Albéniz, Enric Granados i Frederic Mompou, que ja que comentava, no? Són els més estudiats, disposen de bastanta bibliografia, però, per exemple, no tenim una òpera òmnia de cap dels tres, no? Tenim edicions, això sí, i ara hi ha editorials que estan traient les obres, però vull dir, recordo que quan vaig arribar a la biblioteca hi havia les obres completes de Palestrina, Monteverdi, de Bach n'hi havia dues, de Beethoven n'hi havia dues, Mozart... O sigui, hi havia els grans mestres, tots tenien l'obra completa. Llavors, els grans mestres catalans no tenim l'obra completa. Hi ha col·leccions molt, molt importants, com els mestres de l'Escolania de Montserrat. Són puntuals, però allò, l'obra completa d'un compositor no la tenim, no la tenim. Però bueno, aquests tres, per exemple, estan bastant treballats, estan descrits en els diferents llocs on es troben els fons, que estan repartits a diferents institucions, i més o menys sí que és veritat que mai dic que s'ha acabat res, perquè sempre apareix o algun privat té alguna peça, o apareix un manuscrit de no sé on, i t'ho porten, o s'identifica dins un recull. Vull dir, mai... És difícil dir que ja està tot vist i tot fet. Fora d'aquests compositors, ja tenim molt, molt, molt per fer. Perquè, clar, si no podem escoltar, no podem saber si és bo. I n'hi ha molts que no els hem escoltat mai. A veure, Enric Morera va entrar en domini públic l'any passat o l'altre i coneixem ben poc. És les quatre obres típiques, les sardanes, però en canvi té, ell va fer el teatre líric amb el Teatre Graner a principi del segle XX i allà hi ha moltíssim per fer Enric Morera. Els Lamot de Grignon, tots dos, en Joan i en Ricard, que s'aprofita que hi ha una efemèride a vegades per incidir en aquests personatges. Però Joan Comelles, Manuel Valls, Igorina... És que n'hi ha moltíssims... Ja no em poso amb els contemporanis. Robert Gerard, que ara s'ha creat la Fundació, també no el tenim gaire escoltat, Niki. Llavors, si no l'escoltem, no el podem valorar. Les compositores, a la biblioteca hi ha molt pocs fons de compositores. Ens va entrar... Hi havia la Maria Teresa Borràs i la Maria Teresa Pelegrí, que va entrar a partir de Josep Soler, són contemporànies. De les compositores antigues, així d'arxius personals no n'hi ha, però sí que hi ha moltes partitures. Les empreses estaven localitzades a catàleg perquè es catalogaven, però clar, què passava amb els manuscrits? Els conservadors registren els manuscrits. Clar, ja ha registrat abans les ensalades d'en Fletxa o Francesc Valls, per exemple, Joan Pau Pujol, que no una Isabel Güell o... una Esmeralda Cervantes. Llavors, clar, també és d'aquestes tasques que estem fent de recuperar, perquè a més algunes feien servir el cognom de l'home, algun pseudònim... Ara darrerament també ens han entrat fons amb materials d'algunes d'elles, com la Carme Carr, dins del fons de l'Aino de la Sarte. Vull dir, a mica s'han... han anat sortint, però, per exemple, era l'any 2000, bueno, finals dels 90, principis del 2000, que es va adquirir un àlbum, l'àlbum de l'Esmeralda Cervantes, a Alemanya, que ens van donar l'alerta, i recordem que vam intentar... Hi havia un procés de restauració molt, molt costós i no hi havia manera d'aconseguir recursos. Llavors, vam tardar molts anys, però molts com, no sé, 8 o 10, en restaurar, perquè clar, allà hi havia teles, es va tenir que portar al Museu Tèxtil de Terrassa, hi havia fotografies, es va tenir que portar als especialistes amb aquest tipus de documents. I clar, i al final sobta, perquè d'un àlbum que el recordo com era, estava enquadernat, s'ha convertit en 6 o 7 capses. Perquè els restauradors van estar estudiant com poder treure els documents, servir treure i que poguessin ser exposats a l'exterior, que moltes vegades es cedeixen documents a museus i altres biblioteques d'arreu, perquè l'àlbum no patís. I llavors van fer aquest sistema de posar-ho en unes caixes i van mantenir l'enquadernació fent un simulacre del volum que ocupava, però sé que va portar molt de temps l'estudi d'aquest fons. I finalment, quan va estar, el van poder descriure i fa pocs anys d'això.

català d'Enric Granados i les tonadilles també d'Enric Granados. Les cançons n'hi havien de peles mestres. Quin canvi de registre en els dos casos? Vull dir, la cançó catalana trista, sòbria, tranquil·la, i les tonadilles, un torbellino, allò era fort, força, i el compositor era el mateix. Llavors, l'associació Manent, que està fent una feinada increïble amb Daniel Blanc al capdavant, van recuperar una sèrie de peces de compositors catalans, i entre elles hi havia aquesta, Escena religiosa, que no la coneixia. I també em va impressionar perquè és una peça que dedica, no recordo la història, amb algun amic, però és tan sentida que també és que no hagués dit mai que hagués sigut Granados. I per això aquest descobriment dels compositors que els tenim aquí i que ens falta encara molt per conèixer-los i identificar-los, trobo que és una feina que tenim pendent.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
1: Divendres continuem amb Entre dues línies de Joaquim Homs, que, tot i que no és una obra típica d'aquest compositor, sí que em va agradar perquè és un estil que, si em diuen que és un compositor de centre Europa, m'ho crec. És un estil de música molt alegre, també, per l'Homs, que a mi m'havien dit que era una persona sòbria i trista i així. Quan la vaig escoltar vaig pensar, no, això no em quadra. I sempre m'ha agradat moltíssim aquesta obra. I crec que si també la gent la conegués, entraria més amb Joaquim Homs. I com en Joaquim Homs, la resta de compositors, tenim en Jordi Cervelló, Josep Soler, perquè amb ells hi hem pogut tractar. Llavors, quan t'expliquen les obres, el que pensen i tot, vas entenent com treballen, què signifiquen, Joan Guinjoan també. I, ostres, és molt important això, i ens ho estem perdent, perquè tenir contacte directe amb el compositor que et doni a conèixer les seves inquietuds i la manera de fer, almenys el que hem de fer és que els que tinguem actualment no deixar-los a perdre i que ens ho expliquin i valorar-los ja des de l'inici.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: Per tradició, o sigui, des del 1917, que el gran mestre, compositor i musicòleg, Felip Pedrell, va confiar a la secció de música, jo no tindria dubtes. Crec que hauria d'anar a la Biblioteca de Catalunya. És que tots aquests anys ho han confirmat, és el millor lloc. Ara bé, dit això, sempre dic que tothom faci el que vulgui i on hi tingui confiança. Perquè, si no, sempre ho trobarà tot malament. Vull dir, tu has de donar a qualsevol institució pública, perquè privada es pot perdre, pública. No t'ho quedis a casa, perquè igual les properes generacions ho tiraran o no ho valoraran. Hem vist tancar fundacions i malvendre's el patrimoni per subsanar els seus deutes. És perillós, això. O sigui, jo recomanaria que ho portin a qualsevol institució pública, qualsevol, la que confiï més, qualsevol. Personalment jo ho portaria a la secció de música. Però ho entenc perfectament i cap problema. Vull dir, el que ha de ser és que no es perdi. I també s'ha de tenir en compte, també. Si tu estàs molt lluny de Barcelona, igual t'interessa que es mantingui en el seu entorn. Cap problema. Mentre sigui un arxiu, biblioteca, museu públic, cap problema. També moltes vegades surten casos

que sí, en els encants apareixen biblioteques fragmentades. El que passa que això a vegades ven molt i abans ja hi ha hagut un procés de selecció i clar, també la notícia es desvirtua. Acabem la llista del divendres amb un tema molt actual, molt actual. És Last Train Home, de Pat Metheny Group. L'Enric em va portar la música, el jazz i música del món, o sigui, jazz més modern, i Pat Metheny era un dels que vaig descobrir amb ell, no? I aquesta cançó, aquesta peça, va molt amb el tren, i clar, jo vaig venir a viure a Barcelona, vaig estar-hi 15 anys, però vaig tornar al poble, i ara vaig i vinc en tren cada dia. Horrorós, horrorós, però aquesta peça alguna vegada me la poso quan torno, l'últim tren del dia.

La veritat és que la música és un vici i un hobby. Llavors la feina a vegades el límit no està limitat. Alguna vegada porta més, precisament per la curiositat aquesta, perquè has vist un tema i clar, no pots llegir a la feina. Llavors, igual agafes el llibre o vas llegint els apunts o... i t'entretens més a casa. Llavors, a vegades faig aquestes cosetes. I ara, darrerament, malgrat hi ha una entitat que ho ha estat passant molt malament, com moltíssimes entitats de molts llocs, inclús d'aquí a Barcelona, que són els Ateneus. Avui en dia la gent no té la necessitat d'associar-se ni de participar d'aquestes entitats que han fet molt per la cultura popular. I clar, normalment ocupen en edificis centenaris, no compleixen les normatives actuals i els que dirigeixen o pensen o no creuen en aquestes entitats o no pensen bé tot el que ofereixen i encara poden oferir. Llavors, estem intentant reflotar una entitat que estava en hores baixes, que és la Barretina Vermella. Va començar amb un cor claver el 1883. Bé, primer la lira, després es va dir la Barretina. I bé, l'edifici necessita una sèrie de mesures i estem intentant arreglar-ho. I ara, bàsicament, estic dedicant en cos i ànima els caps de setmana en aquesta entitat.

0: I amb el Path Metheny Group tanquem les llistes de recomanacions musicals de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Al llarg d'aquests 5 dies, Rosa Montal ens ha obert les portes d'un univers on el paper pautat i el silenci dels arxius contenen tota la nostra història. Per la nostra convidada, una de les característiques principals d'una bona bibliotecària són el sentit comú i una curiositat inesgotable. El sentit comú per organitzar el caos i la curiositat per estirar el fil de cada llegat, de cada fons personal que arriba a les seves mans per orientar els investigadors i fer que la música torni a sonar. Construïm ponts perquè el patrimoni no sigui un objecte mort, sinó una eina viva, ens ha dit. Gràcies, Rosa Montal, per la teva tasca de custòdia, però també d'adquisició, conservació i difusió del nostre patrimoni musical, per encomanar-nos aquesta curiositat, per estirar els fils de la nostra cultura i per la teva dedicació a la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. I agraïm, com sempre, a Josep Lluís Santissó aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de recomanacions musicals de Rosa Montal, pel molt personal, les trobareu al web de Catalunya Música i a la plataforma 3CAT.
1: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies. Amb Xavier Chavarria.
1: Benvinguts, benvingudes a una nova edició dels Sincronies de Catalunya Música, cinquè i últim capítol d'aquesta setmana que hem volgut dedicar a la música composta, creada o estrenada el 1853. Aquest cinquè capítol el volem dedicar a un compositor que encara no ha sonat al llarg d'aquesta setmana. Atenció, la temporada passada li vam dedicar cinc capítols. En aquest any 1853 va sonar un munt de música d'aquest compositor, però aquesta setmana encara no havia sonat, i això que és un dels anys crucials en la seva biografia i en la seva producció musical. De fet, avui volem dedicar-li tot el capítol a Robert Schumann, a parlar de dues grans obres que no vam escoltar la temporada passada, compostes aquest any 1853, i, evidentment, explorar també les circumstàncies de la seva biografia, una biografia molt agitada, marcada per aquella demència, aquell trastorn bipolar que el va portar al sanatori mental de Endenich. Us en parlem tot escoltant la música que va compondre aquest any 1853.

I mentre sentim alguns tastets de la música que va compondre durant aquests últims mesos de vida, Robert Schumann, avui la sentirem sencera, aquesta música, us la presentarem, però situem-nos i esbrinem en quines circumstàncies biogràfiques va viure aquests últims mesos. 1853, que va ser un any relativament feliç. Evidentment va tenir crisis molt fortes, però també va viure moments de joia, com per exemple, durant la primavera d'aquell any, recordem-ho, va descobrir, va conèixer aquell jove violinista Joseph Joachim, el millor violinista del segle XIX, pràcticament, el va conèixer a la primavera a la ciutat de Düsseldorf tocant el concert per a violí i orquestra de Beethoven. Es van arribar a conèixer i van trobar una bona amistat. El 30 de setembre de 1853, Schumann també va rebre la visita d'un joveníssim compositor alemany que venia d'Hamburg i que volia conèixer perquè l'apreciava i l'admirava profundament, tant amb ell com a la seva esposa Clara, un excel·lent pianista. Aquest xicot, que acabava de fer 20 anys, era Johannes Brahms. I tant a l'un com a l'altre, Schumann els va dedicar diverses obres.

Ens situem ja a la tardor d'aquell 1853, estem parlant d'uns pocs mesos just abans d'aquell intent de suïcidi i del posterior ingrés al sanatori mental de Robert Schumann. El dia 9 d'octubre, Schumann va començar un nou cicle de peces cambrístiques, els Märchen, opus 132. Märchen Erzählungen, així no es titulaven al principi, però és com han acabat titulant-se aquest recull de quatre peces que avui sentirem senceres. El va acabar en 3 dies, fixeu-vos-hi, entre el 9 i l'11 d'octubre va acabar aquestes 5 peces per a clarinet o violí ad libitum, viola i piano. Avui sentirem aquesta música. Els dies que van venir a continuació d'aquell mes d'octubre van ser rics en esdeveniments molt feliços. El 14, per exemple, el dibuixant Lawrence va venir de Montpellier i el va retratar. El 15 d'octubre va tenir la idea d'escriure una sonata dedicada a Joseph Joachim i la composició de la qual s'havia de repartir amb Johannes Brahms i amb un alumne seu, Albert Dietrich, és a dir, una sonata en 4 moviments feta a 6 mans per 3 compositors. Schumann va compondre l'intermezzo i el finale, que va escriure el dia 22 i el 23 d'octubre. Fixeu-vos quina precisió en els dies, en aquesta biografia, en els fets que va viure Schumann durant aquella tardor. El 18 d'octubre va acabar l'última obra pianística que va compondre, Els cants de l'alba, unes peces més aviat estranyes però també commovedores. El dia 23 d'octubre va tenir una gran alegria, així és com ell mateix ho va explicar en el seu diari. Clara va tocar per a ell, amb el violinista Becker i amb el clarinetista Kochner, els seus Märchen Erzählungen, aquesta obra que us volem presentar, una obra de cambra, l'última que va compondre. De fet, sona així.

Aquest és un tastet de les Märchenerzählungen, d'aquests retrats de contes de fades per a viola, clarinet i piano. El clarinet també es pot substituir per violí, ad libitum, així ho va consignar ell mateix sobre la partitura, i, de fet, una de les últimes interpretacions d'aquesta obra, que estem sentint de fons i que ara sentirem sencera, la va tocar Josef Joachim, tocant la versió per a violí, viola i piano. Seguim. El 27 d'octubre de 1853, Schumann va dirigir el seu últim concert. Per tant, déu-n'hi-do, encara dirigia orquestres. El dia següent, el dia 28, Joachim va tocar aquesta versió dels Märchenerzählungen, una vetllada que va tenir la presència també de Bettina von Arnim. Breitkopf i Hertel van editar aquesta partitura el febrer de 1854.

4 i el dia 20, quan ja tenia l'edició, un bon dia, va dir Schumann en el seu diari, en el qual les seves al·lucinacions auditives li van donar un respir, va regalar un exemplar d'aquesta partitura dels Märchenerzählungen que estem sentint de fons al dedicatari, que va ser aquest alumne seu, Albert Dietrich. Però atenció, això va passar el dia 20 de febrer de 1854. Una setmana després, Robert Schumann es va llançar dalt a baix d'un pont al riu Rin.

I aquí es va acabar tota la inspiració, o si més no, això és el que hem de suposar, per la manca absoluta d'obres en aquest període que vindria a continuació, just després del seu ingrés al sanatori d'Endenich. Això va passar el dia 4 de març, una setmana justa després d'aquest intent de suïcidi. Ara sentirem aquesta obra que estem sentint de fons, els Märchenerzählungen, relats de contes, literalment, que són quatre fragments escrits per a clarinet o violí ad libitum, viola i piano, i que són l'opus 132. I aquí s'acaba la producció musical de Robert Schumann. El títol original d'aquesta segona col·lecció de contes de fades era, sembla ser, Märchenfantasien, és a dir, fantasies de contes de fades. Schumann es va submergir novament en aquest univers màgic de les velles llegendes alemanyes que estan relacionades amb les peces de fantasia Opus 88, que havia compost més de 10 anys enrere. Schumann aquí, però, va afegir la sonoritat de la viola i del piano ja presents en l'Opus 113. El clarinet es retroba així amb aquesta formació tan estranya però tan bonica també. Com ja havia fet, atenció, hi ha un precedent d'una obra de cambra per a clarinet, viola i piano. Us sona? Una obra de Wolfgang Amadeus Mozart, el famós trio Kegelstadt, que va dedicar a tres bons amics seus, un clarinetista, que era Stadler, evidentment, un viola i un pianista, que en aquell cas era ell mateix qui tocava. El trio Kegelstadt, el trio de les bitlles de Wolfgang Amadeus Mozart, està compost per aquesta mateixa formació de l'obra que sentirem a continuació de Schumann. I aquests Märchenerzählungen estan concebuts en quatre fragments. El primer és Lebhaft nicht zu schnell, és a dir, animat però no massa de pressa. El segon moviment, Lebhaft und sehr markiert, és a dir, animat i molt marcat, és una espècie d'esquerzo en un temps binari i en forma de lit, amb uns acords pesadament colpejats que evoquen una història d'un personatge de llegenda dels contes tradicionals alemanys, el Rumpelstiltskin, que és el nom que té el nom, que és un protagonista d'un conte bellíssim dels germans Grimm. Aquest segon moviment sona així.

Doncs aquesta és la vocació directa d'aquest personatge, aquest nom d'un dels contes dels germans Grimm, que va abocar musicalment en sons Robert Schumann, en aquest segon moviment dels Märchenerzählungen, que continuen amb el ruhiges tempo mit zartem Ausdruck, és a dir, temps calmat amb expressió tendra. És el punt culminant d'aquest quadern de música de cambra, una de les inspiracions més suaus, més tendres, més calmades de Schumann, en un duo en el que els dos timbres bessons de la viola i del clarinet es fonen en un contrapunt extasiat sobre els acords calmats, reposats del piano. I aquesta peça s'acaba amb el Lebhaft sehr markiert, és a dir, animat i molt marcat. I així és com s'acaba aquesta última obra de cambra de Robert Schumann, i que ara sentirem sencera. La sentirem en una interpretació del trio Florestan enregistrada l'any 1990 amb el segell Chandos. Sentim els Märchenerzählungen, opus 132 de Robert Schumann.

0: El trio Kegelstad ens acaba d'interpretar aquests quatre fragments per a piano, viola i clarinet, que són els Märchenerzählungen, l'opus 132, i que van ser compostos en només 3 dies per Robert Schumann, justament entre el dia 9 i el dia 11 d'octubre de 1853. L'última obra que va compondre, l'última obra de cambra, Robert Schumann, poques setmanes abans d'aquell intent de suïcidi. I us hem d'explicar que encara hi va haver una última obra acabada per Schumann, una obra de cambra també posterior en aquesta, però que no ha passat a la posteritat, i us ho expliquem breument. Són les romances per a violoncel i piano que Schumann va escriure amb tota seguretat, perquè això està consignat al seu diari, entre el dia 2 i el 4 de novembre, és a dir, poques setmanes després de compondre aquesta obra que acabem de sentir, el 2 i el 4 de novembre de 1853. Clara va acabar destruint aquesta obra, que no s'havia editat, només hi havia el manuscrit, 40 anys després. Fixeu-vos, el 1893, quan Clara ja era molt gran, va decidir destruir aquesta obra, aquestes romances per a violoncel i piano, per por que fossin publicades després de la seva pròpia mort. I ho va fer perquè va considerar que aquella obra ja estava tocada per la bogeria del seu marit.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: Ens hem de situar a les acaballes del 1853. Fixeu-vos, el matrimoni Schumann decideix viatjar a Holanda, on sempre l'havien acollit d'allò més bé i havia tingut molt d'èxit la seva música, però l'últim viatge agradable pel matrimoni Schumann va ser el que van fer el gener de 1854 a la ciutat de Hannover, on els seus amics, Josef Joachim i Johannes Brahms, van organitzar un festival dedicat a la música de Schumann. Li van dedicar a ell aquell festival, un festival on hi havia diversos concerts amb obres seves i que va ser profundament emotiu. Schumann va quedar molt emocionat per aquella mena de regal tan bonic que li van fer els seus bons amics, joveníssims, per altra banda, Josef Joachim i Johannes Brahms, que tenien 22 i 20 anys respectivament. I arribem ara sí al moment de la reclusió en el sanatori mental d'Endenich després de l'intent de suïcidi.

Estem sentint tastets de la tercera sonata per a violí piano, que és l'última obra que consta en el catàleg d'obres editades de Robert Schumann. I aquesta gairebé de casualitat. Realment, si fos per Clara Schumann, aquesta sonata no existiria. Us ho expliquem. A partir d'aquell moment, el mes de febrer de 1854, el desequilibri mental de Schumann va entrar en un estadi realment molt sever i podríem dir que definitiu. Schumann patia al·lucinacions, es passava hores davant de la taula, afirmava que rebia missatges musicals del seu bon amic Mendelssohn, que recordem-ho, s'havia mort 7 anys enrere, i d'altres genis del passat, és a dir, sentia veus del més enllà. Clara patia moltíssim veient com patia el seu marit i se sentia absolutament impotent a l'hora d'ajudar-lo. Els últims dies de febrer van ser veritablement terribles per a Schumann i enmig d'aquelles crisis espantoses, el dia 27, se'n va anar al pont del riu Rin i es va llançar dalt a baix. Va ser un intent de suïcidi frustrat perquè uns pescadors que treballaven allà a la vora van arribar a temps i el van salvar. No obstant això, no li van explicar, li van ocultar la veritat a la seva esposa, a Clara, perquè, recordem-ho, estava en el 5è, gairebé 6è mes d'un embaràs. És a dir, Clara Schumann estava embarassada. De fet, el nen va néixer pocs mesos després i el van batejar com a Fèlix, però això Schumann ja no ho va poder veure. Pocs dies després d'aquest intent de suïcidi, Schumann, que estava en un estat lamentable, va ser reclòs en aquest sanatori mental per a malalts incurables per recomanació dels metges.

Va ser el dia 4 de març de 1854 que Schumann va ingressar a la clínica del doctor Richards a la vila de Endenich, a propet de Bonn. Schumann semblava haver perdut totalment la memòria. Fixeu-vos, van passar 5 mesos fins que no va pronunciar el nom de la seva esposa i el dels seus fills, i ho va fer d'una manera molt tènua, com si fos gairebé un prec, per demanar que li enviessin flors a la seva esposa de part seva. Déu-n'hi-do. El mes de juny, quan havien passat 3 mesos llargs des del seu ingrés, va néixer l'últim fill del matrimoni Schumann, que, en homenatge i record a Mendelssohn, el van batejar Félix. Schumann no el va arribar a veure mai, el seu últim fill.

Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin testimoni que ens ha vingut de gust de fer-vos saber abans d'escoltar l'última obra editada, amb moltes dificultats, ja veureu, de Robert Schumann. És una obra que estem sentint de fons al llarg de tots aquests últims minuts. És la sonata per a violí piano número 3 en la menor, que no té número d'opus, sinó que té el número WO27, acabada l'octubre de 1853, però no va ser publicada, atenció, fins al cap de 100 anys llargs, el 1956, entre altres motius,

la complexa història de la seva composició. Fixeu-vos, a la tardor de 1853, recordem-ho, Robert i Clara van rebre la visita de Johannes Brahms per recomanació del seu amic, el gran violinista Joseph Joachim. I l'arribada d'aquests dos músics que els van visitar durant la tardor d'aquell any va suggerir a Robert Schumann la idea de compondre una sonata per a violí i piano en col·laboració amb altres dos compositors, el mateix Johannes Brahms, que en aquell moment, recordem-ho, tenia 20 anys, i un deixeble de Robert Schumann que es deia Albert Dietrich. Aquesta composició havia de dur el títol de Fae, que són tres lletres, un acrònim que vol dir Frei, Abe, Einsam, és a dir, lliure però solitari, que era el lema de vida de Joseph Joachim i també de Johannes Brahms, lliure però sol. I és que la idea de Schumann era dedicar-li aquesta sonata a Joseph Joachim, que l'havia de tocar quan arribés a casa seva i endevinar qui havia escrit cadascun dels quatre moviments. Joachim va tocar aquesta sonata el vespre del 28 d'octubre de 1853. Clara Schumann el va acompanyar al piano en una vetllada on també hi havia present Bettina von Arnim i la seva filla Gisela. Dietrich va ser l'autor del primer moviment, Schumann va compondre el segon i el quart moviments, l'intermezzo i el finale, i Johannes Brahms va compondre el tercer. Pocs dies després, al mes de novembre de 1853, el mateix Schumann va afegir dos moviments més als altres que havia compost ell mateix per acabar el que avui en dia es coneix com a tercera sonata per a violí i piano. En un primer moment, l'obra va entusiasmar tant a la seva esposa Clara com a Joseph Joachim, el dedicatari, i a Johannes Brahms, però no va ser fins al cap de molt temps que la mateixa Clara va intentar eliminar, destruir l'obra perquè l'associava amb la bogeria del seu marit. De fet, Clara va destruir les romances per a violoncel i piano que havia compost també el 1853 i molt probablement la còpia amb net del primer i del segon moviment de la sonata número 3 per a violí i piano que estem sentint de fons. No obstant, aquests dos moviments que va compondre Robert Schumann, com ja havien corregut en diverses còpies, es van poder recuperar perquè formaven part d'aquesta sonata feta a sis mans amb Dietrich i amb Johannes Brahms. En canvi, no s'ha pogut conservar la partitura dels dos últims moviments que havia compost Robert Schumann, i la sonata que es va publicar el 1956 és aquesta sonata feta a sis mans amb Dietrich i Brahms.

I és precisament per tot aquest embolic de la composició d'aquesta tercera sonata per a violí i piano que és impossible o és molt difícil de saber l'ordre exacte dels moviments, perquè existeixen dos manuscrits i l'ordre és diferent. No obstant, finalment es va estandarditzar l'ordre actual i tal com el sentirem a continuació. Un primer moviment, Ziemlich langsam, és a dir, bastant lent, que segueix un Lebhaft viu. El segon és un scherzo, el tercer és un intermezzo, que és el que va escriure Schumann, i el quart i últim, també de Schumann, és el finale. Doncs ara sentirem aquesta tercera sonata per a violí i piano, tan abrupta, amb aquesta composició tan complexa, que no té ni número d'opus, recordem-ho, és una sonata pòstuma, que va ser editada el 1956, és a dir, més d'un segle després de la seva composició, una sonata que sentirem interpretada per Ara Malikian, el violí, i Serouh Kradian, el piano, un enregistrament del segell Hensler del 1998.

0: Doncs aquesta és l'última música que va compondre Robert Schumann, aquest finale, l'últim moviment d'aquesta accidentada i abrupta tercera sonata per a violí i piano que inicialment va compondre com un regal, com una dedicatòria al violinista Joseph Joachim i que va compartir en composició amb el seu bon amic Johannes Brahms i també amb el seu alumne Albert Dietrich, que en van compondre dos moviments. La sonata va ser interpretada pel dedicatari Joseph Joachim en un concert privat a casa del Schumann, però no es va editar fins al 1956, més de 100 anys després de la seva composició. Per què? Doncs perquè les peces que havia escrit Schumann van ser destruïdes per la seva esposa després de la seva mort, perquè pensava que relacionaria aquesta obra amb el desequilibri mental profund que va patir el seu marit just en aquests mesos. I és per aquesta raó que Clara va destruir la partitura, com també va destruir la partitura de les romances per a violoncel i piano que va compondre també el mes de novembre. Aquesta partitura va desaparèixer completament, tot i que se sap del cert que Schumann la va compondre. Ara Malikian tocava la part de violí d'aquesta tercera sonata per a violí i piano de Robert Schumann, acompanyat pel pianista Serhuj Kradian.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest cinquè i últim capítol que hem dedicat a l'any 1853, avui dedicat completament a la música de Robert Schumann. Així acabem aquesta setmana aquí als Sincronies, on hem escoltat música de Verdi, de Brahms, de Liszt, de Clara Wieck, de Charles Gounod, de Louis Moreau Gottschalk, de Camille Saint-Saëns, de Henryk Wieniawski i, evidentment, de Robert Schumann. Aquest ha estat el menú musical d'aquest programa que us acompanya cada dia en aquesta mateixa hora aquí a la Sintonia de Catalunya Música i que us presenta aquest que us parla, Xavier Chavarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon divendres, que tingueu un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar, si us ve de gust, dilluns que ve, aquí a la Sintonia de Catalunya Música. No hi falteu. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: Catalunya Música.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. La Big Band que sentirem avui és la que Lionel Hampton va crear el 1940. Una banda que va tenir una època daurada d'un parell de dècades i que Hampton va mantenir activa de manera discontínua fins als finals dels anys 80. Un centenar llarg de músics van passar per aquesta orquestra, molts durant el seu període de formació, i van ajudar a l'evolució constant de la banda. La discografia de l'orquestra de Lionel Hampton és tot un retrat de l'evolució del jazz guiat pel so d'aquest percussionista extraordinari.

Gravació en directe de l'any 42, aquesta amb la qual començàvem, amb I Got Rhythm dels germans Gershwin, en la versió de Lionel Hampton tocant el xilòfon, un dels seus instruments. Hampton havia començat la seva carrera tocant la bateria, el piano, i després va afegir-hi el xilòfon. Però el que acabaria sent el seu instrument principal hi va arribar de casualitat. La companyia Deegan havia instal·lat al Cotton Club de Los Angeles un prototip de vibràfon que canviava les làmines de fusta del xilòfon per les làmines metàl·liques, millorant tant el volum com la ressonància. Hampton el va provar i se'n va enamorar i va començar a experimentar també amb la possibilitat de tocar-lo amb quatre baquetes. Aquí teniu una de les seves primeres gravacions tocant el vibràfon.

Lionel Hampton i la seva orquestra amb Flying Home, una de les cançons signatura del vibrafonista. Diu la llegenda que l'any 39 Hampton va volar en avió per primera vegada, tornant d'un bolo amb Benny Goodman des de Los Angeles, i que tot esperant el taxi que l'havia de portar des de l'aeroport fins a casa va xiular la melodia d'aquest tema que sentíem en aquesta gravació del 1942.

Una altra de les cançons exitoses del catàleg de Lionel Hampton és aquesta Midnight Sun. Sonava una de les primeres gravacions que Hampton en va fer amb la seva orquestra, una gravació de l'any 47.

Wailing at the Trianon, en directe des del Trianon Ballroom de Chicago, Lionel Hampton i la seva orquestra dedicant aquest tema a la històrica sala de ball. Us deixo per tancar amb una altra versió del Flying Home. Fa una estona en sentíem l'estrena d'un tema que Hampton va anar transformant fins a fer-ne aquest arranjament orquestral brillant l'any 59. Més jazz aquí al nostre club a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà. El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Subirà.
1: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. El d'avui és un concert del Festival de Lucerna 2025, un concert orquestral d'aquells de format habitual, una obra per solista a la primera part i una obra per gran orquestra a la segona, i dues obres de gran repertori, el tercer concert per piano de Beethoven i la Simfonia Romàntica, la quarta, de Bruckner. Tot això serà càrrec de l'orquestra del Festival de Lucerna, dirigida aquest cop pel canadenc Yannick Nézet-Séguin, que puja al podi del festival per quarta vegada. A la part solista hi sentirem un dels pianistes més festejats de l'actualitat, el jove coreà Son Shin-cho. La ràdio suïssa de parla alemanya comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat l'agost del 2025 a l'auditori del Centre de Cultura i Congressos de Lucerna. Nosaltres el sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El solista de la vetllada, Song Shin-cho, va substituir Lang Lang en un concert benèfic el 2018 i des d'aleshores figura entre l'elit mundial del piano. Després d'estudiar a Seul i més tard amb Michel Berghoff al Conservatori de París, als 20 anys ja va aconseguir el primer premi del concurs internacional Frédéric Chopin. Ha passat diverses vegades pels escenaris més importants de Catalunya i justament el 2022 va tocar a l'Auditori l'obra que toca avui a Lucerna, el tercer concert de Beethoven. En aquell cas ho va fer al costat de l'Orquestra Nacional d'Espanya sota la direcció de David Avham. I avui l'acompanyarà l'orquestra del Festival de Lucerna amb Yannick Nézet-Séguin al capdavant. Sentirem, doncs, el tercer dels cinc concerts per piano que va compondre Beethoven, una pàgina que ja respira l'atenció i l'esperit de la Simfonia Heroica. Respecte

Els concerts anteriors, aquí l'orquestra s'amplia, les seves contribucions són més denses i les parts solistes són més exigents. Avui l'exigència és per a Song Xing Shou, que ens captivarà per la seva claretat musical. Concert per piano i orquestra número 3 en do menor, opus 37 de Ludwig van Beethoven.

Una música plena d'idees nobles i belles ha estat el concert per piano i orquestra número 3 en do menor, opus 37 de Ludwig van Beethoven, que el mateix compositor va estrenar com a solista al Teater an der Wien a la capital austríaca el 1805. I avui els aplaudiments són pel pianista coreà Song Shin-cho, que l'ha tocat al costat de l'orquestra del Festival de Lucerna i sota la direcció de Yannick Nézet-Séguin. I justament per correspondre als aplaudiments del públic suís, Song Shin-cho interpreta una peça fora de programa, un altre Beethoven, ara l'Adagio Cantabile, el segon moviment de la sonata número 8 en do menor, la sonata patètica.

Aplaudiments al Festival de Lucerna pel pianista coreà Song Shin-cho, que ha tocat aquesta peça fora de programa, el segon moviment de la sonata patètica de Beethoven. Ha estat el bis que ha ofert al públic suís després d'interpretar el tercer concert per piano, també de Beethoven. Però a la sala de l'Auditori de Lucerna també va esclatar al final de la segona part del concert, després que Yannick Nezet-Séguin dirigís la quarta sinfonia d'Anton Bruckner. Yannick Nezet-Séguin, que és el director de l'Orquestra de Filadèlfia, de la Metropolitana de Montreal i de l'Òpera Metropolitana de Nova York, actuava per quarta vegada al Festival de Lucerna i aquest cop va dirigir una gran sinfonia que va aparèixer enmig de la gran embranzida del romanticisme germànic. Però el director canadenc no la va presentar com una catedral imponent, sinó com un joc seductor de colors i línies musicals. Una nova manera d'il·luminar aquesta obra mestra, una de les millors sinfonies de Bruckner i que també va tenir molt èxit quan es va estrenar a Viena el 1881. Però què hauríem de saber abans de sentir una sinfonia de Bruckner? És important remarcar que la seva formació i professió d'organista a Sant Florià, a prop de Linz, el va marcar per sempre. Per tant, la seva obra simfònica la va crear des del coneixement profund de l'orgue, perquè, com l'orgue, les sinfonies de Bruckner són sòlides, amb sonoritats massives i dinàmiques que progressen pas a pas, com fan els registres de l'orgue. Veureu que Bruckner exposa els temes un per un. De vegades les frases fan rutes una mica tortuoses, però la música sempre evoluciona amb força acumulativa. Al llarg de la partitura, Bruckner introdueix noves idees, estats d'ànim contrastats, i els presenta uns de forma més rústica i d'altres amb matisos foscos i subtils, i d'altres aporten llum. Molt material que gradualment ens convida a esperar la resolució, que acaba sent una construcció monumental. L'esquema d'aquesta quarta sinfonia segueix amb obediència disciplinada el de la sinfonia clàssica vienesa, però en aquest cas, més que quatre moviments, són quatre peces descomunals, per la durada de cadascun i per la profunditat expressiva de cada tema. Som-hi, doncs, ja al començament, l'atmosfera de les quatre trompes sobre un trèmolo de corda deixa clar per què el compositor la va anomenar Sinfonia Romàntica. L'orquestra del Festival de Lucerna, dirigida per Yannick Nezet-Séguin, ens ofereix la Sinfonia número 4, Sinfonia Romàntica d'Anton Bruckner.

0: Aplaudiments a l'auditori de Lucerna després que Yannick Nezet-Séguin hagi dirigit la seva versió de la sinfonia número 4, sinfonia romàntica, d'Anton Bruckner. El d'avui ha estat un concert del Festival de Lucerna 2025, un concert orquestral amb dues obres de gran repertori, el tercer concert per piano de Beethoven i la sinfonia romàntica, la quarta, de Bruckner. Ens han acompanyat el jove pianista coreà Son Ching-cho i l'orquestra del Festival de Lucerna amb el director canadenc Yannick Nezet-Séguin. La ràdio suïssa de Parla Alemanya ha compartit amb nosaltres aquest concert, enregistrat l'agost del 2025 a l'auditori del Centre de Cultura i Congressos de Lucerna. I nosaltres l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
4: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
5: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
6: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
5: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
6: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí. A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som divendres 4 de setembre, hem arribat a les portes d'un nou cap de setmana, recordem que és el primer d'aquesta nova temporada, i com cada tarda som aquí des d'ara i fins les 7 amb els nostres continguts.
2: I ara és moment de saber de què i, sobretot, amb qui parlem avui.
3: Avui, a l'Assaig General...
2: Doncs avui comencem acompanyats de la cantautora Luna Orleans, que ve acompanyada de tres músics per presentar-nos un disc que ara mateix és en l'agenda d'alguns escenaris. Ara en parlarem. La resta del grup són Pau Reig, Sara Blasco i Guim Martínez. També els sentirem perquè ens faran un tast en directe avui a l'estudi. Molt bona tarda a tots quatre. Benvinguts.
4: Bona tarda.
0: També parlarem amb Antoni Madueño, que ens presentarà la ruta catalana dels trobadors i la jugleria. Arrencarà aquest diumenge, s'allargarà fins al dia 9 i passarà per diversos municipis del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà, on es combinarà la visita a espais singulars amb la interpretació de música medieval.
2: I farem uns apunts també del Teva Meva, una iniciativa i producció pròpia del Festival Perifèria Cultural, que en la seva nova edició reuneix els músics Carles Belda i Feliu Ventura en una mena de conversa musical i plena de reflexions.
0: I acabarem el programa situats a Vilanova i la Geltrú, on és a punt de començar una nova edició del cicle Músiques del Retaule. És la desena, ni més ni menys, i ens la presentarà Isabel Pla. Ja us avancem que són 4 concerts, com habitualment, a partir del 26 de setembre, sempre a 8:45 del vespre, i a l'església de Santa Maria de la Geltrú. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres. Esperem que sigui del vostre gust i que ens vulgueu acompanyar. Comencem. Comencem.

0: Doncs així obrim el programa amb la música i la veu de Luna Orleans. El que estem sentint de fons és un disc que porta per títol Origen o Origen. Crec que és en castellà, però vaja, també podem dir
1: bueno,
0: Origen.
1: Sí, Origen. O sigui, ho vaig ficar com per a que se poguera dir de les dues formes.
0: Molt bé. I que doncs ara ens proposem desgranar amb tu que ets, en realitat, en la vida real, sempre ho diem així, Yaiza Villa Toledano,
1: sí.
0: Però de nom artístic doncs Luna Orleans. I també acabem doncs, de presentar en Pau Reig, la Sara Blasco i en Guim Martínez, que després d'aquesta conversa doncs, també els hi sentirem les veus i el contrabaix. Doncs gràcies per ser aquí, per haver-vos pogut reunir. Puc començar pel nom, Luna Orleans, d'on ve? A mi s'ha vingut que Nova Orleans és una ciutat molt musical, però... Això t'ho havíem de preguntar.
1: Sí, sí. Bueno, va ser un poc... Ja fa anys que me'l vaig ficar. I va ser una amiga que estava caminant i estàvem parlant de què passaria si feren cadascun el seu projecte, tu com te diries. I vaig ficar Luna perquè era el cognom del meu avi i és un cognom que m'agradava molt i s'estava perdent i no sé, a mi la lluna també m'agrada molt. O sigui que vaig ficar Luna per això i Orleans perquè en aquest moment estava a tope estudiant jazz, preparant-me les proves, superemocionada, i entonces, ostres, pues no, Orleans és la cuna del jazz, pues per això me vaig ficar. I vaig fer com aquesta combinació un poc curiosa.
0: Hem començat amb un tema que em penso que també porta el títol d'aquest EP.
1: Sí.
0: Que és Origen, no? I una mica... ve a ser una mica una declaració d'intencions, no?
1: Exacte,
0: suposo.
1: Sí. Este va ser com el tema que va decidir la temàtica de l'EP, bàsicament. És com... quan vaig vindre així, que estava així un poc perduda també perquè me vaig anar de casa i vivint la vida més adulta, me va ajudar molt a recordar d'on venia, de les meves abueles, de que volien que la seva il·lusió era que estudiara perquè elles no van poder tindre l'oportunitat de fer-ho. I és una declaració d'intencions de vinc de gent treballadora i estic orgullosa d'on vinc i on estic.
0: Mm-hmm. I d'alguna manera això reivindicar l'arrel, no?
1: Exacte, sí.
0: Però també, suposo que musical, també.
1: Sí, no, totalment. O sigui, sí, bueno, i també reivindicant com... la meva llengua paterna, que és el valencià, i bueno, és un conjunto de todo, no? 100%. Uh-huh. Uh-huh.
0: Tu vas néixer a Vila-real, em sembla?
1: Sí.
0: Hi ha una pregunta que potser seria una mica tòpic. Vas tocar en alguna banda venint d'aquelles terres o com et vas introduir a la música?
1: És que sempre he sigut un poc especialeta i vaig començar ja directament volent crear el meu projecte. Sempre he començat a composar cançons des de xicoteta i jo ja tenia en la ment pues anar formant bandes. I sí, me vaig juntar amb músics d'allà, però sempre m'ho juntàvem pues, per tocar temes meus o coses així. Sí, sí, totalment.
0: I els temes, al principi, com sorgien? Amb una guitarra o al piano? Perquè penso que els dos instruments... són habituals, no?
1: Sí, bueno, un poc de tot, però on me pegava. Jo sempre tinc bastant la guitarra a mà perquè és com... me la puc endurar tots els puestos, saps? I quan me piga la vena, pues, doncs puc començar a trastejar. Però sí que és de veres que el piano també l'he fet servir bastant i cada cop més, perquè també se veu l'harmonia com... és un instrument més visual, almenys per a... bajo mi punto de vista.
2: Mm-hmm. Quan et pega la vena, Luna, vol dir, quan baixa la inspiració, és a dir, d'alguna manera, quan compons per necessitat d'expressar alguna cosa, suposo jo sempre, no?
1: Sí.
2: Però no sé si fas un lloc a la música, un moment cada dia de la teva vida, o no t'ho pots permetre...
1: Hombre, no, claro, no. O sea, la música es... yo soy esclava de ello. Tenía que fer... sí, te tens que obligar a estudiar, òbviament. La vena, pues... de més jove sí que me pegava la vena, perquè me pegaven les inspiracions i los amoríos i estas coses. I ara, que també soy jove, però jo què sé, estudiant així, pues tens que, tots els dies tens que estudiar, clar. I al final és per escriure, sobretot per a composar lletres, jo almenys me tinc que forçar una mica. Perquè a vegades, quan, almenys sí que me passa a mi, quan intel·lectualitzes molt la música, jo me desconnecte també bastant d'aquesta part més emocional que té que bon en l'art. Entonces me tinc que forçar una miqueta a escriure i comencé escrivint a lo millor en una llibreta com Mesenc per a empezar a purgar coses i després ja és quan comença a elaborar les lletres.
2: Però això et passa només amb la lletra i no tant amb la música?
1: No, en la música no me passa tant perquè ja forma part més d'una rutina. O sigui, ara m'està costant més en el tema de les lletres, sí.
0: I si et preguntem què apareix primer, les lletres o la música, m'imagino que deu passar de tot, no?
1: Sí, bueno, a veure, en el meu cas, primer és la música o una idea melòdica i després és quan tinc que començar a quadrar les lletres. Ara, per exemple, bueno, encara no l'he acabat, no? Però estava composant un tema que era com un poema a la lluna i expressava un poc pues, el sentiment d'estar perduda en la vida i de, com, de demanar-li a lo que estigui ahí dalt si n'hi ha algo que te guie, quin és el camí que tens que seguir. I va començar tot per una seqüència d'acords que vaig començar a tocar i a partir d'ahí vaig intentar agafar una llibreta i dir, vale, ara vaig intentar fer el poema i vaig a ficar-me en situació, no? Mm. Això és el que me costa més ara mateix, sí, sí. Mm.

0: I ara que parlaves de treball o de rutines, i anant una mica enrere, per fer una mica de perfil, has passat per ser de jazz, per exemple, no? I també pel taller de músics, no?
1: Sí, sí. Jo vaig estar dos anys en la seda de jazz preparant-me les proves d'accés. Molt guai, la veritat va ser una època molt bonica de la meva vida i ho trobé bastant a faltar perquè l'ambient era superfamiliar. I ara estic en el taller de músics i enguany cursaré ja quart.
0: Uh-huh. I diguéssim que el cuc del jazz, quan va aparèixer?
1: Pues va ser molt curiós perquè en ma casa no s'ha escoltat massa jazz. Bueno, no s'ha escoltat jazz, s'ha escoltat molta música de cançó d'autor, Ismael Serrano, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat també s'ha escoltat molt. Però vaig pillar un disc de mon pare, que estava per ahí amagat, que es deia Aquellos Maravillosos Años. I ahí començaven, pues, me'l vaig ficar a escoltar i estaven els típics estàndards de jazz com lo más típico que te puedes tirar a la cara, el All of Me, no? I no sé, tenia 15 anys i no sé, me vaig enamorar, en plan, simplement me vaig enamorar d'aquella música. Me va fer sentir com el mateix sentiment que quan estàs enamorat, me va passar lo mateix. Uh-huh. Sí, sí, va ser molt curiós, la veritat.
0: I molt bonic, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I t'imaginaves com a cantant de jazz, com a pianista, en aquell moment, després ja... No, bé, has anat fent la teva carrera.
1: El meu instrument principal sempre ha sigut la veu. O sigui, que crec que és necessari també que com a cantant sigues capaç d'acompanyar-te en l'instrument per a ser el més autosuficient possible, òbviament. Però sempre m'ha agradat molt aprofundir en el cant, sí.
0: També ho deia perquè, per exemple, a la foto, no, del dossier de premsa, apareixes en un directe davant del piano. No sé en els teus directes si estàs amb el piano i a la guitarra o depèn.
1: Sí, o sea, agafo les dues coses. És un poco por donde me pega. M'agrada tocar bastant perquè, bueno, és la forma de hacer callo, encara que jo no sóc pianista ni sóc guitarrista perquè no és el meu instrument principal, saps? Però crec que una de les formes d'anar millorant és fer callo. Entonces m'expose també a les situacions estes de pues tinc un bolo, pues vaig a tocar els meus temes en piano, per exemple, o en guitarra.
0: Mm-hmm. Després parlarem d'algunes dates que tens doncs, programades per fer alguns directes. Ara estava pensant, què és el més difícil per tenir, anava a dir, una personalitat artística pròpia, un segell propi? Clar, suposo que això es va forjant amb els anys, però una mica com, anava a dir, com per distingir-te, no? O ser diferent d'altres cantautors, per exemple.
1: Madre mía, del senyor.
0: Difícil, la pregunta de respondre.
1: Bastant, bastant complicat, sí. Hombre, clar, la personalitat artística se va formant un poc, com tu dius, durant els anys. No sé què és el que me... Bueno, a mi sempre he sigut molt amant del folclore llatinoamericà, també me mola molt els boleros. Crec que això és una part que també faig referència a les meves lletres i també pot estar en la meva música d'alguna forma. I no sé, per exemple, m'agrada molt escoltar les tonades, una tonada de, per exemple, Simón Díaz, i la forma que té de cantar i els girs que fa. Crec que és algo que també m'adapte, me ho agafe un poc, me ho apropi a l'hora de cantar i pot ser per ahí lo mismo, sí que és algo característic meu, no?
0: Mm-hmm. Que són elements que estan en els teus directes, també.
1: Exacte, sí.
0: En els directes crec que t'acompanyes de, no sé si ho diré bé, Àlex Fernández de la trompeta, normalment.
1: Correcte.
0: Joan Tomàs Massana al contrabaix i Marc Miralles Gavarra a bateria i percussions,
1: és
0: no?
1: És correcte, sí.
0: I és aquesta formació la que es veurà, per exemple, en uns concerts que ara comentem en aquest cicle de biblioteques de diferents llocs?
1: En aquest cicle de biblioteques vaig jo a soles, perquè, bueno, los conciertos a veces van así, i sobretot quan ve l'hivern comença a rodar jo bastant a soles, sí. La meva idea sempre és, de cara a l'estiu, pues, agafar i per via ajuntaments i tal, que sempre... bueno, la cultura va como va, ¿no? A veces, por desgracia. Y quan ja n'hi ha més pressupost, entonces sí que m'agrada contar en l'ajuda dels músics, òbviament, perquè sona d'una altra manera, no tiene nada que ver.
0: Clar. I quan vas a soles, com deies, és amb la guitarra?
1: Exacte, sí. Bueno, és que és lo més fàcil de transportar.
0: Clar.
1: Yo me lo cojo y digo, au.
0: Clar. Sí, sí.

Doncs aquests concerts a biblioteques, perquè ja perquè quedi apuntat, són el dia 24-25 de setembre a Vilanova i la Geltrú i Castelldefels, en biblioteques d'aquestes localitats, i el 14 d'octubre

0: un poco el preludio, que diria jo, del TFG, no? Perquè la meva idea és començar a introduir més la veu com a un instrument i com a instrument principal, com també com a suport harmònic, inclús. Uh-huh. I sí, tinc bastantes idees. Bueno, ara estava la cançó que vos he comentat del poema de la lluna, també m'agradaria, pues, fer una nana que me cantava ma mare, pues la vull harmonitzar a veus i bueno, tengo mis ideas por ahí, sí, sí.
1: Doncs ja ho anirem seguint. Per cert, que els teus companys que tens avui aquí, crec que dos us coneixeu del taller de músics,
0: sí.
1: Ara ho comentàvem, no?
2: Sí.
1: Però n'hi ha un que em sembla que va ser una mica casual, no? La trobada.
3: Sí, va ser cosa del metro de Barcelona.
1: El metro de Barcelona.
3: Sí, sí, sí. Mm-hmm. I és que com que porta un instrument tan gran, doncs el vaig veure i vaig dir... Hem de fer contactes.
1: Exacte. Molt bé. Doncs... Sí, crec que... Bé, ara el que voldria és que ens presentéssiu el que ens fareu, però que ens expliquéssiu per què has escollit aquest tema.
0: Bueno, Silvio Rodríguez per mi és un superreferent, òbviament. Mi Dios. I el tema de Rabo de Nube és un tema que me va agradar molt i va sorgir en classe la idea de precisament de començar a jugar en els arranjaments per a veus. I bueno, la meva idea és publicar-ho i els vaig liar a tots estos pobrets. Els vaig liar i els vaig dir, mira, tinc aquesta idea... i m'agradaria fer-la. De fet, ells me van acompanyar per al meu examen de final de curs.
2: L'any passat.
0: Sí. I la Sara i jo, que vivim juntes, pues també m'anava aconsellant. Jo li anava ensenyant, mira, Sara, què te parece esto? ¿Qué te parece? I la Sara, pobreta, esclavitzada. Sí, sí. I, bueno, la meva idea, pues, és això, començar a manejar-ho i a publicar-ho en un futur, clar que sí.
1: Doncs el que farem ara és tastar-ho en directe. Si voleu, us podeu doncs, posar ja en posició per fer aquest directe amb aquest arranjament de Rabo de Nube de Silvio Rodríguez, una iniciativa de Luna Orleans. Aquí sentirem al costat de Pau Reig, de Sara Blasco i de Guim Martínez. Doncs quan vulgueu.

0: Doncs així sona en directe aquest arranjament de Rabo de Nube de Silvio Rodríguez. Ens ho ha portat Luna Orleans i els seus companys Pau Reig, Sara Blasco i Guim Martínez. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I molta sort amb aquest projecte.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura.
4: Assaig general. A Catalunya Música.
5: Doncs així hem arribat fins ara, que falten 6 minuts per arribar a 6:45. Seguim endavant amb el primer reportatge del programa que ja hem presentat en el sumari. Ho recordem, us parlem de la Ruta Catalana dels Trobadors i la Jugleria, que tindrà lloc entre els propers dies 6 i 9 i que passarà per diverses poblacions del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. N'hem parlat amb Antoni Madueño.

Del 6 al 9 de setembre tindrà lloc en diverses poblacions catalanes de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà, la Ruta Catalana dels Trobadors i la Jugleria, una

0: ambiciós projecte transfronterer liderat per diverses administracions per la promoció del patrimoni cultural, paisatgístic, arquitectònic, literari i musical a través de la figura dels trobadors i de la jugleria. La iniciativa, cofinançada al 65% per la Unió Europea a través del programa POCTEFA, ha permès al musicòleg i intèrpret Antoni Madueño fer realitat una bella idea.
1: És un projecte europeu que tenim per 2 anys, que és per muntar aquesta ruta dels trobadors. És una ruta catalana, però que la idea és que sigui una ruta europea, que vagi des de Budapest fins a Lisboa. I aquest tema del carro, dels cavalls, és com el punt culminant, diguem-ne, com per cridar l'atenció sobre aquest tema, no? L'atractiu turístic, diguem-ne, comunicatiu. De fet, és un somni que tenia al cap molts anys, això del carro, dels trobadors, des de fa més de 30 anys, inspirat en una pel·lícula d'Ingmar Bergman, amb Cervantes de Gell, que és un carro amb juglars que travessen el nord d'Europa durant la Pesta Negra, i de fet és una iniciativa meva, soc jo, que he buscat els socis, que són diversos ajuntaments, universitats, i al final hem aconseguit aquests fons europeus.

0: La Ruta Catalana dels Trobadors i la Jugleria, en el marc de l'Espai Català Transfronterer, incorpora una important projecció social i d'explotació de les possibilitats culturals, turístiques i econòmiques que ofereixen els territoris que travessa. Durant 4 dies, un grup variable d'entre 4 i 6 músics, a més d'artistes d'altres disciplines com actors amateur o fins i tot gegants, a més de molts voluntaris, recorreran els municipis escollits per oferir espectacles diversos que el públic pot seguir puntualment o de manera completa.
1: El carro va recorregent, surt des del Castell de Mataplana a Gombrèn, després passa per Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, Besalú, Vilabertran i Castelló d'Empúries. I durant aquest trajecte, doncs, cada nit, cada vespre, farem concerts, activitats per nens, tot relacionat amb el món dels trobadors. I, a més, és participatiu, de manera que fins i tot el carro no és gaire gran, però la gent té la possibilitat de pujar-hi al carro i d'apuntar-s'hi. O sigui, de fet, hi sou convidats. Vull dir que si dius, mira, nosaltres venim, doncs dimecres podreu fer uns quants quilòmetres en carro. I és la idea, que la gent hi pugui pujar, pugui acompanyar els juglars, que aniran vestits de juglars, i que sigui realment molt participatiu. Hi ha molta gent que són caminadors i que diuen no, és que nosaltres volem anar a peu i volem fer la ruta amb vosaltres, però volem anar a peu. No hi ha cap problema. Hi haurà trossos que farem per camí, hi haurà trossos que farem per carretera. Estem preparant ja concretament l'itinerari doncs, per anar pels llocs més agradables i per passar al costat de monuments, no sé, doncs el pont de Besalú.

0: El projecte que presentem pretén contribuir a la cohesió social a través de la participació i de la cooperació d'institucions i associacions de tota índole, des d'universitats, governs locals, regionals i nacionals, fins a associacions, museus, escoles, biblioteques, instituts de secundària, agrupacions musicals o centres socials, posant especial atenció en les persones més joves. Entre els objectius que té hi ha, sobretot, l'enriquiment del patrimoni medieval a partir del treball rigorós que caracteritza la tasca d'Antoni Magüinyó.
1: A banda d'aquesta cosa del carro, no, que és la més visual i la que pot arribar més a la gent, estem doncs, treballant per marcar sobre un mapa, sobre una pàgina web i en col·laboració amb diferents municipis, doncs, allà on hi ha presència de trobadors tenim Besalú, que és un dels grans trobadors catalans, Raimon Vidal de Besalú, doncs, amb una documentació, amb uns poemes que estan escrits, diguem, de la plaça de Besalú. Tenim els cants de Sant Joan de les Abadesses, les cançons aquestes profanes, eròtiques i fins i tot pornogràfiques, doncs, que estan escrites en un estil.

0: Sant Joan de les Abadesses, tenim Ripoll, doncs, amb el Cançonera de Ripoll, tenim les cançons de Guillem de Berguedà, per tant, tots aquests trobadors catalans són els que anirem interpretant al llarg d'aquesta ruta, perquè té una part lúdica, però té una part científica. Hi ha, a darrere hi ha la Universitat de Girona i a l'Autònoma de Barcelona. Hi ha una documentació a darrere molt, molt seriosa. Justament no som una festa medieval feta de qualsevol manera, sinó que hi ha un rigor musical, científic i d'interpretació també, amb instruments, amb el màxim rigor.
1: La Ruta Catalana dels Trobadors i la Jugleria, en el marc de l'Espai Català Transfronterer, està destinada a formar part del programa dels itineraris culturals del Consell d'Europa. El maig de l'any que ve es farà una nova ruta per la Catalunya Nord, amb parades, entre d'altres, a Toluges, Perpinyà i Canet de Rosselló.

0: Doncs un reportatge que ens ha fet tirar enrere força en el temps. Ara tornem a l'actualitat quan passa un minut de 6:45. Expliquem, per exemple, que la música de Cançó d'amor i de guerra torna la setmana vinent al Teatre Coliseum de Barcelona.
1: La cèlebre Evocació al Pirineu de la partitura de Rafael Martínez Valls s'incorpora a l'espectacle Òpera i Zarzuela Dreams, que arriba per primer cop al Teatre Coliseum del 8 al 27 de setembre. A més d'aquestes, s'interpreten una vintena d'àries d'òperes tan diverses però populars com Carmen i la Bohème.
0: I el cicle clàssica a la Reial Acadèmia reprèn temporada amb un concert per violí i piano.
1: Serà dimarts vinent a 7:45 del vespre i anirà a càrrec de Francesc Rodoreda i Anna Sabater, violí i piano, respectivament. En el programa, sonates de Félix Mendelssohn i Gabriel Fauré.
0: L'espectacle El Paral·lel Oblidat, homenatge a Merche Mar, tanca l'edició d'enguany del Festival Mas i Mas.
1: Demà passat diumenge, la Sala Paral·lel 62 de Barcelona acollirà aquest espectacle que compta amb els projectes Rhythm and Boobs i la Barcelona Big Blues Band. Concebut com un tribut a Merche Mar, figura llegendària del cabaret, el muntatge combina el so dels 13 músics de la Big Band amb un espectacle de burlesc amb Lulú Chispunt i Agustí Burriel. El cantant català, coproductor artístic de la iniciativa, ens en dona algunes pistes.
2: Ho farem al Paral·lel 62, amb una gran orquestra en directe, tocant, com us dic, doncs, rhythm and blues, blues, algo de swing, una mica de rock and roll també. La gràcia, jo crec, sobretot, que és veure un espectacle de burlesc. Bueno, tindrem 8 artistes internacionals. A més, tindrem també un presentador, tindrem DJ, tindrem molts ingredients, tindrem convidats musicals, a la gran Esther Wax a la veu també, tindrem l'Spencer Ivoy, que és un gran saxofonista i cantant de Canadà, per fer un espectacle, doncs, únic.
1: El Paral·lel Oblidat, homenatge a Merche Mar, està programat a 8:00 del vespre.
0: I també comentem que la Yegros és nova incorporació a l'agenda de la Sala Apolo per aquest mes.
1: L'artista argentina, considerada una de les veus més rellevants de la renovació de l'arrel llatinoamericana, actuarà a la Sala Barcelonina el dia 17 i l'endemà ho farà a Madrid. Coneguda com la reina de la nu-cúmbia, la seva fórmula estètica mescla la cúmbia amb elements com l'electrònica, el folclore argentí i el hip-hop.
0: I fet aquest repàs, ara parlem del Teva Meva, iniciativa del Perifèria Cultural.

Demà dissabte, el Perifèria Cultural l'ha programat la segona cita del Teva Meva, producció d'aquest festival que reparteix pel territori la seva vocació de fer dialogar la cultura, el paisatge i la comunitat amb una mirada oberta i contemporània. Per l'ocasió, s'han fet

0: coincidir els músics Carles Belda i Feliu Ventura, i serà a l'Art Park de Colera, a l'Alt Empordà. Es planteja com una conversa entre l'acordionista sabadellenc i el cantautor valencià, dos artistes que comparteixen el compromís amb la cultura i encaixen perfectament en la filosofia del festival. Comencem per Feliu Ventura.
1: M'apareix interessant el Perifèria Cultural perquè explica això, que la centralitat no té per què ser centralisme. La centralitat pot estar precisament en molt altres llocs que no són al centre. I que es pot fer arribar la música, la cultura, a llocs on no tenen un accés directe moltes vegades a algunes actuacions que necessiten unes infraestructures que no tenen. No? I d'alguna manera nosaltres fem per facilitar aquesta presència de la cultura en els llocs on es més necessita per a la transformació.
0: I així és com ha rebut Carles Belda la invitació i com entoma l'ocasió de retrobar-se amb el cantautor de Xàtiva.
2: Doncs em va fer molta il·lusió que em proposessin de fer feina amb el Feliu, perquè ens coneixeu de fa molts anys. Som xativins amb graus diversos i ens hem anat escrivint, parlant, que podem fer això, podem fer allà. I em va semblar interessant perquè som gent propera que encara no havíem coincidit a l'escenari i bé, molt de gust.
0: D'aquesta manera, el diàleg serà entre dos artistes que entenen el fet artístic com a eina de trobada i de transformació. D'una banda, a Carles Belda el coneixem com un acordionista que amb el seu activisme ha renovat i difós bona part del llegat sonor del país, amb una trajectòria llarga que l'ha unit a projectes com Pomada, Mesclat o El Belda i el conjunt Badabadoc. Per la seva banda, Feliu Ventura, amb 50 anys complerts i 7 discos d'estudi, en la cita de demà a Colera aportarà de ben segur alguns dels temes de l'últim àlbum Tot el que hem guanyat perdint. Sense voler desvelar tot el material, sí que hem pogut reunir algunes pistes sobre aquest repertori compartit.
3: Mira, d'exemple, per ser tots dos socarrats, insisteixo en diversos graus, ell n'és de primer de totes, i jo en soc fill, però mon pare era xativi també. I, evidentment, doncs, farem alguna del Raimon. Jo li he proposat afegir la guitarra i les veus amb algunes que jo sóc fer, com ara, per exemple, la Rambla del Quimi Portet. Ell em farà propostes i anirem teixint.
1: La combinació també ve de nosaltres mateixos, d'aquesta combinació entre allò popular i allò que volem que siga popular, no? I en aquest camí ens trobem i intentem bastir els nostres discursos a través de les lletres de les nostres cançons i de la nostra música.
4: T'he sentit com reies des d'ací i entres com un sol segant el cel. No sé qui t'ha escrit o què t'han dit, però gràcies per això.

0: que ara no podríem pagar.
1: El Teva Meva del Festival Perifèria Cultural es completarà amb una proposta escènica més enllà de la música. Es tracta de l'espectacle Pla per Roig, que recupera la conversa que Montserrat Roig va mantenir amb Josep Pla l'hivern del 1972 i que es va publicar a la revista Destino. Una manera de rodonir una jornada on es posarà en valor el diàleg com a motor cultural potent. Tornant a les valoracions dels dos músics convidats i a la seva conversa musical, Feliu Ventura afegeix aquesta reflexió.
2: Encara que no cantem junts, nosaltres ja estem construint junts una conversa sobre el país, la cultura i el pas del temps. La diferència és que ara ho posem en comú, en la mateixa habitació, al mateix escenari, i té el valor especial de poder veure aquesta conversa en viu i en directe.
1: El Teva Meva de demà és una cita més entre la farcida programació del Perifèria Cultural, que enguany s'ha anat estenent des del mes de maig i arribarà fins al novembre. Joan Garriga i el grup Trèvol, Judit Nederman amb el trio Fortuny o un homenatge a la nova cançó de la mà de Borja Penalba i Meritxell Jané són només algunes de les propostes programades properament al Perifèria. Un festival nascut el 2021, repartit per tota la geografia catalana, amb vocació de ser aparador de la música, la cultura i la gastronomia del territori. I sobretot de la proximitat.
3: M'he trobat algun cop que he anat a algun festival d'aquests grossos i, clar, impressiona molt, però alhora la probabilitat de connectar amb allò que està passant dalt de l'escenari o amb la resta d'espais és molt més baixa. Aquí és tot molt proper amb el Perifèria. I, de fet, el que fa el Perifèria és molt interessant i molt útil, és connectar amb una manera de fer el país, perquè el país ja es fa així, des de les carlinades fins al maqui, fins a la guerra de guerrilles, fins al teatre amateur, fins al que vulguis. Tot de grupets, petits, per tot arreu. I això és el nostre país.
1: Una reflexió més de Carles Belda, que demà es reunirà, recordem-ho, amb Feliu Ventura a l'Art Park de Colera. La cita és a les 8 del vespre.

0: Doncs amb música de Carles Belda i Feliu Ventura hem avançat una mica més, ens anem acostant a 6:45, falten 4 minuts ara mateix i de seguida donarem pas a l'última entrevista del programa perquè tenim connectada la responsable del cicle Músiques del Retaule, que és a punt d'arribar a la 10a edició a Vilanova i la Geltrú. Hi haurà 4 concerts entre el 26 de setembre i el 17 d'octubre a l'església de Santa Maria de la Geltrú, sempre a 8:45 del vespre. De seguida en parlem doncs amb Isabel Pla.
1: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Els propers minuts de programa ens situem a Vilanova i la Geltrú, que és on tindran lloc, com des de fa 10 anys, com cada any per aquestes dates, els concerts del cicle de Músiques del Retaule, un cicle que coneixem d'anteriors ocasions i sempre amb la seva programadora, la Isabel Pla, que avui ens atén per telèfon. Bona tarda, Isabel.
1: Bona tarda.
0: Doncs gràcies per atendre'ns i, en primer lloc, felicitats per una xifra rodona com aquests 10 anys, desena edició de Músiques del Retaule, que ara en parlarem, ara descriurem els concerts, però d'entrada no sé si ho celebrareu d'alguna manera especial.
1: Ens fa molta il·lusió realment haver arribat a aquesta desena edició. Quan vam començar teníem unes expectatives modestes, però realment hem anat evolucionant i hem arribat a aquesta desena edició amb un cicle consolidat tant a la nostra ciutat com al voltant. Vam començar fent tres concerts cada any, ja n'estem fent quatre, i per tant estem molt contents, la veritat és que sí.
0: Ja que els aniversaris es presten a aquestes coses, recorda'ns una mica, suposo que tu hi ets des del principi, i si no és així segur que ho coneixeràs, com va néixer el cicle i no sé si abans ja hi havia l'entitat, l'Associació Amics del Retaule, que és qui organitza.
1: Sí, l'entitat Amics del Retaule és una entitat que té com a finalitat principal, diguem-ne, la difusió i la cura del patrimoni arquitectònic que tenim a la parròquia de la Geltrú, aquí a Vilanova. Hi ha un retaule magnífic del segle XVIII que és una meravella, i amb la idea de difondre aquest patrimoni justament es va començar a parlar de quines activitats s'hi podien fer, per les xerrades que s'hi fan, per explicar-lo. I una de les que va sortir va ser la possibilitat de crear aquest cicle de concerts, perquè la gent, a part de venir a sentir el concert, que es va valorar des del principi que havia de ser de música sacra, pogués veure, revaloritzar, etcètera, aquest magnífic retaule. Mm-hmm. Aquesta va ser l'inici d'aquesta idea.
0: Destacaries, ara posant-hi un compromís, però destacaries algun concert especial per algun motiu? Potser no cal dir intèrprets, o per algun repertori especial, o perquè hagi estat d'un format gran que us hagi comportat...
1: D'aquests anys,
0: sí,
1: d'aquests 10 anys, dius. Mira, jo destacaria, fixa't, el de l'any de la pandèmia, que no vam deixar de fer concert, vam fer un de sol, i va ser la missa de difunts de Victòria. I va ser com un concert molt especial, no? Perquè veníem d'aquella època en què hi havia tants morts per la pandèmia, i va ser com un concert molt especial. I a més ens vam trobar, no?, amb un concert que ja fa temps que no se'n feien, va ser molt especial aquest. I d'altres, jo que sé, un de molt festiu va ser el concert de la Missa Tango que vam fer fa 2 o 3 anys, que a més el feia una coral de la ciutat i, per tant, va ser com un concert molt sentit també per la ciutat. Te'n diria molts més, perquè la veritat és que hem tingut concerts d'un nivell espectacular i per tant, te'n podria dir molts més. Mm-hmm. Però, bueno, quedem aquests dos, va.
0: I ara que dius això de les entitats locals, és a dir, a banda que de la música sacra, que ja has dit que era un element comú a tots els concerts del cicle sempre, i això, evidentment, és un camp amplíssim, hi ha algun altre... condició o heu tingut tot tipus de formacions, intèrprets, èpoques de la història de la música, això suposo que de tots colors,
1: sí.
0: No?
1: Sí, la meva idea al principi era, sobretot al principi, va ser com anem a veure música religiosa amb la visió més àmplia del concepte, diguem-ne, no? I, per exemple, els primers anys, bueno, el primer concert que es va fer va ser un concert de Gregorià, de Cant Gregorià, fet per dones, sobre unes laudes, crec que eren, bueno, de Gregorià. Va ser com a molt potent, el primer concert. I en aquelles primeres edicions es van programar també cançons, per exemple, concerts de música religiosa popular, per entendre'ns, no? Recordo un concert de vocal, a capella, amb músiques més aviat populars, de caire religiós, o un que van fer uns ministres interpretant músiques de processons o d'activitats religioses que no eren litúrgiques, concretament, no? La cosa ha anat canviant, però la idea aquesta de que com més ample millor, doncs jo no la continuo tenint. Tot i que aquests últims anys ha sigut una mica més tota música litúrgica, també t'ho he de dir.

0: Seguim parlant, doncs, del cicle Músiques del Retaule, concretament d'aquesta desena edició que tindrà lloc els propers dies 26 de setembre i 3, 10 i 17 d'octubre, sempre a 8:45 del vespre a l'església de Santa Maria de la Geltrú. Doncs, si vols, Isabel, podem comentar, encara que sigui breument, cadascuna de les quatre propostes, ja que són quatre, per no fatigar ara amb moltes dades i molts noms concrets, però sí, sí que una pinzellada de cadascun.
1: Mira, el primer concert, que és el que deies del mes de setembre, serà un concert especial perquè serà el de la missa de glòria de Pau Casals. Amb això ens adherim a l'inici de la celebració del 150 aniversari del seu naixement, una obra de joventut de Pau Casals, interpretada per la Coral Càrmina i, en aquest cas, amb acompanyament de piano, dirigits pel Daniel Mestre. Una obra que ens sembla que, com a patrimoni català de musical, ens servirà per fer aquest petit homenatge al mestre Casals. Mm-hmm. El segon concert el dedicarem a... Bueno, l'interpretarà el Consort Barcelona, aquesta entitat que ja fa anys que es dedica a interpretar i a recuperar la música de Bach. En aquest cas, serà un repertori al voltant d'un coral del coral Herlix Verlangen, que Bach va utilitzar en la seva passió segons Sant Mateu i que va utilitzar en altres moments i que d'altres compositors també han utilitzat en d'altres obres. Tot el programa anirà al voltant d'aquest coral i sentirem com el van interpretar Buxtehude, Kuhnau, Bach per descomptat, Telemann o Graupner, diferents autors barrocs. El tercer concert és un concert que ens fa molta il·lusió perquè vindrà la Jove Capella Reial de Catalunya a interpretar-nos la Missa Pro Difuntis de Morales, d'aquest gran compositor del Renaixement. Serà un concert molt potent perquè la formació ho és. És una formació que és com la pedrera de la Capella Reial, no?, dins de l'univers Savall, per entendre'ns, i dirigits pel Lluís Vilamajor, per tant, un concert que segur que serà molt, molt potent. I, finalment, una obra que no vol moltes presentacions, que és el Requiem Alemany de Brahms. Aquesta obra, que no és pròpiament un rèquiem litúrgic en el sentit de la seva forma, sinó que és una obra que s'allunya d'aquest marc més religiós i que, bueno, que segurament ens convida més a reflexionar sobre la vida, la mort, el consol, etc.
0: Per cert,
1: en aquest cas, perdona, sí, interpretat pel Cor Bruckner i l'Orquestra Sinfònica Tècnica.
0: Exacte, anava a destacar que és la versió original, és a dir, que és una obra que... Bueno, com dèiem al començar, una d'aquelles que requereix potser més recursos que una altra, un major nombre d'efectius, però tots hi caben, l'església de Santa Maria de la Geltrú.
1: Serà un repte, sí, realment, però sí, crec que sí.
0: Molt bé.
1: Esperem que sí.
0: I hem de parlar també d'una iniciativa que almenys els últims anys, si ho entès bé, s'associa al cicle Músiques del Retaule, però que entenc que sempre el cicle ha revertit allò que deies en començar, no?, en la conservació del patrimoni de l'Església, no tan sols del retaule, i això suposo que ja s'ha notat al llarg dels anys, però també hem presentat els últims anys una campanya per construir un orgue a l'Església, ho dic bé?
1: Sí, és així. Fa un parell d'anys es va començar aquesta campanya perquè s'ha comprat un orgue que ja és aquí a Catalunya, el Blancafort, el seu taller, i ara estem amb aquesta campanya intentant tenir els recursos per poder-lo instal·lar a la Geltrú. A la Geltrú, de fet, a Vilanova hi havia hagut tres orgues, a la Geltrú n'hi havia un, ja està documentat des de 1600 i pico, des del segle XVII, i que va desaparèixer, com tots els altres, de Vilanova l'any 36. Uh-huh. I restaurar-lo ens sembla que és interessant no només a nivell litúrgic, que segur que serà per la parròquia, sinó que a nivell de ciutat crec que pot ser una cosa interessant també.

0: a nivell patrimonial, també a nivell vinculat amb l'ensenyament, també, no? Estem, parlem amb el Conservatori de Vilanova, que tenim un orgue, l'únic orgue que hi ha a Vilanova, és un orgue petit que hi ha al Conservatori i té alumnes. Això pot donar tot plegat, tot junt, pot donar una, un ambient musical a la ciutat, crec que interessantíssim.
1: Per tant, en quin punt esteu d'aquesta campanya? No sé si hi ha un calendari previst, si aneu sobre el que pensàveu, perquè, esclar, entenc que bàsicament això s'articula a partir del que es recapten els concerts, no?
0: Del que es recapten els concerts, de la campanya que hi ha, que qui l'interessi la pot consultar per internet, a Fem Sonar l'Orga, és el nom de la pàgina web, amb donacions que es fan privades, estan buscant recursos també públics i, per tant, s'està en aquest moment buscant aquests recursos. No sé si puc donar molta més informació perquè tampoc no la tinc del tot, jo, però sí, sé que s'està treballant.
1: I, per tant, tot i que ja ho has dit, que evidentment això contribuirà a la vida musical de la ciutat, d'alguna manera acabar l'orgue no és el punt final, sinó que pot ser l'inici de moltes noves activitats,
0: clar,
1: no? En el cicle
0: clar,
1: mateix
0: clar.
1: Suposo que es podrà
0: clar.
1: Notar, no? Et permetrà tu
0: clar.
1: Programar un ampli ventall, no?
0: Sí, el fet de no tenir orgue per programar música a Sacra, doncs és un petit problema, no? Perquè et redueix una mica les propostes que pots fer. Quan estem un orgue, lloguem un orgue i ja està. Però, clar, un orgue gros de les dimensions d'aquest que s'està intentant instal·lar aquí a la parròquia pot donar un gir important a nivell de programacions i a nivell d'ensenyament, això que us deia, doncs també pot ser molt interessant, primer perquè els alumnes del conservatori tindran un instrument molt important al costat mateix i perquè això dona per fer-hi cursos, per fer-hi provades, no sé, per fer un cicle de concerts d'orgue, per què no, no? Per tant, sí, omplir el ventall.
1: Doncs crec que no ens deixem res, potser ens falta el més important, que és explicar o recordar què cal fer per venir, no?, als concerts.
0: Sí, tenim una pàgina web que es diu Músiques de Retaula, on es poden adquirir prèviament, bueno, des d'allà, les entrades i els abonaments, si és el cas, i després, en principi, si en queden, els mateixos dies del concert se'n podran adquirir l'entrada, també.
1: Doncs acabem recordant que els concerts són els dissabtes 26 de setembre, 3, 10 i 17 d'octubre, a 8:45 del vespre, a l'església de Santa Maria de la Geltrú. I t'agraïm molt, Isabel Pla, programadora del cicle de músiques del Retaule, que ens hagis presentat aquesta desena edició. Per tant, felicitats una vegada més.
0: Moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte cada any. Gràcies.

0: Assaig general.
1: Amb els acords del Requiem alemany de Brahms, doncs acabem el programa d'avui. Com sempre, abans de marxar, i avui, amb el cap de setmana per davant, us avancem alguns continguts que us oferirem ja dilluns. Entre d'altres, ens farem ressò de la nova Biennal Robert Gerhard, creada per la recent Fundació Robert Gerhard, que es va presentar just abans de marxar de vacances.
2: També parlarem de l'espectacle Cabaret d'Arrel, de Cascai Teatre, la companyia de Marcel Tomàs, que en aquest cas compta amb Xavi Molina com a director musical.
1: Doncs us esperem dilluns i us desitgem molt bon cap de setmana. L'equip del programa que ara s'acomiada, com sempre, hem estat amb vosaltres, Oriol Pinart, al control tècnic, Olga Cardús, a la producció, i davant dels micròfons, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins dilluns.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

deia l'esposa del valerós Poció, que no li calien altres joiells que les gestes guerreres del seu marit. En canvi, crec que el millor joiell, tant per a mi com per als qui em són propers, és l'interès del meu mestre pel coneixement. I és que els èxits més destacats dels generals només serveixen per a salvar del perill imminent uns quants soldats, una sola ciutat o, com a màxim, una sola nació. Però en cap cas no fan millors ni els soldats, ni els ciutadans, ni tampoc la resta dels compatriotes. En canvi, l'educació, que és l'essència de la felicitat i l'origen del seny, resulta útil no sols per una casa, una ciutat o una nació, sinó per a tot el gènere humà. Signat Plutarc. Plutarc de Queronea. Ell va ser un historiador i assagista grec que va viure en temps de la Grècia romana i considerat avui la figura central del platonisme mitjà. També va ser sacerdot del temple d'Apolo a Delfos. Doncs bé, ell serà el protagonista del Club de Lectura del Gran Tour. He escollit la primera lectura d'avui, un llibre que porta per títol La música, escrit precisament per Plutarc. I de fons, doncs, és música de Georg Friedrich Händel. És el seu minuet en sol menor de la seva suite de peces per a clavecí, interpretades per Katia Buniatoshvili. Què, preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I el següent trajecte ens porta ara a Sant Petersburg, que és on va néixer aquest compositor, Alexander Glazunov. Quan va escriure aquest concert tenia 38 anys, era el 1904. Ell es havia format a Sant Petersburg i va desenvolupar bona part de la seva carrera. Va ser professor i més endavant director del conservatori. I uns anys més tard, 25 anys més tard, abandonaria definitivament Sant Petersburg i s'instal·laria a París, on va viure els seus darrers anys. Doncs bé, com us deia, aquest concert va ser escrit a la seva ciutat natal en un moment que la música russa estava entrant ja en una etapa de transició cap al segle XX. Clar, va escriure'l el 1904. Per cert, està dedicat al gran violinista i pedagog hongarès Leopold Auer, que en va fer l'estrena. Sentim el primer moviment, és el Moderato.

Doncs sentíem música d'Alexander Glazunov. Era el seu concert per a violí, l'Opus 82. Sentíem el moderat, el primer moviment, a la versió de Nicholas Schneider amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera. Dirigia Mary Jansson.

I som ara a Roma. Hem anat a passar unes vacances amb una jove princesa que, cansada de les obligacions de la cort, escapa durant una visita oficial a Roma. I per allà, doncs, anirà passant amb la seva vespa al darrere d'un periodista nord-americà. Anirà passant, doncs, per la Fontana de Trevi, la Piazza d'Espanya, la Boca de la Verità, etc, etc. Ella, la princesa, era Audrey Hepburn. I ell, el periodista Gregory Peck. I amb ella, la seva interpretació li va fer guanyar l'Oscar a la millor actriu d'aquell any. La va dirigir William Wyler l'any 1953 i la música li va encarregar el compositor francès Georges Auric. La pel·lícula portava per títol, o porta per títol, Vacances a Roma.

Ara imagineu-vos, tanqueu els ulls i de sobte sentiu aquest violí, que corre, salta, juga, com si expliqués una història llunyana. La història ens porta a l'any 1910. En un dels viatges que el gran violinista Fritz Kreisler va fer a San Francisco, doncs bé, allà va assistir a una representació de música-teatre xinès. I aquella experiència li va donar la idea d'escriure una música, una peça que aboqués sonoritats orientals. Que el resultat és aquest, que no és música xinesa tradicional pròpiament dita, però ell el que va fer és crear una mena de fantasia musical, podríem dir-ho, a la manera xinesa. I el que va fer va ser utilitzar recursos que a l'oïda occidental de l'època ens poden o els hi podia sonar exòtics, entre ells melodies de caràcter pentatònic i efectes rítmics que recorden instruments de percussió. I d'aquí el títol, Tamborí xinès. Una obra escrita per a violí i piano, que ara ens interpreten Isaac Perlman i el piano Samuel Sanders.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I aquesta música, l'original és de Tchaikovsky, de l'any 1892, el seu ballet El Trencanous, i aquesta és la Dansa de les Flors, en una versió que en va fer Duke Ellington l'any 1960. I és la versió de la Big Band de Billy Strayhorn i Duke Ellington.

Doncs era música de Piotr Ilitx Txaikovski, del Bal de les Flors, del seu ballet El Trencanous, però en una versió que em va fer Duke Ellington, la versió de la Big Band de Billy Strayhorn i Duke Ellington.

I aquesta música ens fa viatjar en Gustav Mahler, amb aquesta sinfonia número 2, la coneguda com Sinfonia de la Resurrecció. Es va estrenar per primera vegada el 1895 i va ser una de les obres més populars i reeixides del compositor. Va ser la primera obra important que va establir la seva visió de tota la vida, de la bellesa, del més enllà i de la resurrecció. Sentim el segon moviment.

Era música de Gustav Mahler, era el segon moviment de la sinfonia número 2. L'hem sentit en una versió del 1966, en Georg Solti, al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Londres. I amb aquesta música entrem en un altre univers completament diferent. Ho fem amb aquest compositor i acordeonista franco-italià nascut a Cannes l'any 1950, Richard Galliano. Ell és l'autor d'aquest tema, un tema que porta per títol Vals per a Niki. I l'acompanyen en aquesta interpretació ell mateix a l'acordeó, a la guitarra, Vereli Lagrange, al baix Pierre Michelot i a la percussió Charles Belonzi. És el Vals per a Niki.

Diuen que Zeus, el més poderós dels déus, va geure 9 nits seguides amb Mnemosina, la memòria, i que d'aquesta unió van néixer 9 esplèndides filles que van rebre el nom de muses. Com tothom sap, són elles les qui, amb la seva influència divina, inspiren certs artistes. Hi ha muses, fins i tot, per als qui escriuen històries i per al qui estudien astronomia. En tots els casos, però, els fruits de la seva inspiració són volàtils, almenys físicament: el so, el pensament, el moviment i la paraula. Doncs bé, així comença aquell llibre que porta per títol La música, de Plutarc, amb traducció i introducció de Joan Silva Barris. I aquestes paraules que us llegia, aquest fragment, és precisament d'ell. Ell és doctor en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona i ha fet la traducció i la introducció interessantíssima d'aquesta obra, que dona una àmplia visió del coneixement musical de l'època. I he pensat que és un bon llibre per fer avui aquí la parada, la primera d'aquí del Club de Lectura del Gran Tor. Saber què és la música, què era la música per als nostres avantpassats. En aquest cas, per Plutarc de Queronea, un historiador, un assagista grec que, com us deia abans, va viure en temps de la Grècia romana. I de la seva conegudíssima tasca que va deixar entre la immensitat dels Moralia, destaca un tractat que porta per títol La música. Bé, una obra que va ser escrita en un període de dominació romana, molt probablement entre els segles I i II després de Crist, i val a dir que és un text que ofereix dubtes sobre la seva autoria. Joan Silva conclou que si Plutarc no és l'autor d'aquesta obra, almenys es pot dir que la va inspirar, i en tot cas que té la petja d'aquest autor. Diu que es podria tractar d'algun text d'un deixeble o d'un estudiant o d'un erudit d'una època relativament propera, però potser va ser també un text que va deixar ell inacabat i diverses mans posteriors podrien haver afegit comentaris. En tot cas, aquesta lectura d'aquesta obra és un dels pocs tractats musicals de l'antiguitat que s'han conservat i és una bona manera de saber com veien els nostres avantpassats, tirem molt enrere, però com veien aquest art anomenat música. Que, per cert, el llibre, la introducció, ens diu on prové la paraula. Diu: el mot català música prové, en última instància, del substantiu grec musiquí, derivat al seu torn, en tota probabilitat, de la forma femenina de l'objectiu, que significa propi, relatiu o pertanyent a les muses. Es considera que l'origen d'aquesta paraula, com a paraula independent, es troba en l'expressió que sol traduir-se per l'art de les muses. Els grecs pensaven que la música tenia un origen diví i, coherentment, la consideraven un mitjà idoni per a transcendir la realitat més immediata i acostar-se al que era sobrenatural. La música formava part de l'ensenyament bàsic de l'aristòcrata de l'època arcaica i es va generalitzar a través de les acadèmies clàssiques i les escoles hel·lenístiques i de l'època romana. En consonància amb el pes de la música dins la societat, els filòsofs grecs varen desenvolupar ben aviat una important doctrina al seu voltant. La música era vista no només com una cosa capaç d'alegrar i entristir algú, sinó fins i tot com un mitjà per fer els humans més valents, assenyats o tot el contrari. Bé, l'obra el que fa és convidar a un banquet el segon dia de les festes de Cronos, on Esícrates convida a uns experts en música, que faran un diàleg i ens parlaran de la importància dels tractats de l'antiguitat dedicats a la música. A partir d'aquí, moltes de les informacions que ens aporta, siguin de caire pràctic o caire filosòfic, sigui a través de cites explícites o velades, provenen d'autors del segle IV abans de Crist i, en alguns casos, fins i tot del segle V. I, a més a banda, aquest tractat, La música, és una de les poques obres que ofereix dades rellevants sobre l'ús i el paper de la música a la Grècia antiga. I de fons, doncs mireu, he triat la Gimnopèdia número 1, d'Eric Satie. Podia haver escollit qualsevol música, però ho he fet perquè el seu nom, en aquest cas de Gimnopèdia, prové d'unes danses de l'antiga Esparta. I això ens permet relacionar la música amb el món grec del que parla Plutarc. Ell no va compondre Satie una música que existís en temps de Plutarc, sinó que és una peça inspirada en un terme relacionat a l'antiga Grècia. És una versió per a arpa i flauta.

0: Doncs sentíem música d'Erik Satie. Sentíem la seva gimnopedia número 1. Ho sentíem en una versió per a arpa i flauta. La versió original és per a piano. I ho sentíem a la versió de Nora Schulman a la flauta i Judy Lohmann a l'arpa. Una música que avui ens ha servit banda sonora d'aquest llibre que us he portat. La música de Plutarc, o aquest és el text que s'ha conservat i que s'ha atribuït a aquest historiador i assagista grec. Plutarc era força crític amb les innovacions musicals, sobretot quan considerava que podien alterar els valors educatius i morals de la música. I en un fragment del llibre diu: els antics practicaren la música respectant la dignitat, com era usual en tot el que feien. Els homes, d'avui dia, han deixat de banda el que hi ha de més venerable en ella, i en lloc d'aquella música ferma, viril, plena d'inspiració, sagrada i agradable, els déus enduen als teatres una defeminada i abillada de falsos encisos. I avui, com a souvenir, nostàlgia.
1: Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor.
0: Sí, i direu, Victòria, què té a veure o té alguna cosa a veure amb Plutarc i amb la música? Doncs sí, mireu, té a veure amb el tractat que us he portat avui, perquè hi ha un moment que l'autor ens diu, ens parla, que els antics van practicar la música amb dignitat, tal com es feia abans, però que ara les coses han canviat i s'ha deixat de banda la part més venerable de la música i bla, bla, bla, bla, bla, bla. És a dir, és nostàlgia pel passat, per allò de temps passats que van ser millor, els nostres temps. I això passa, passa amb la música, passa amb la feina, i si no, doncs, parleu amb alguns companys de la vostra generació, si ja teniu una data. Abans ho fèiem així, o hi havia un altre ambient, etc etc. És a dir, enyorem, sentim dolor pel passat. Perquè la paraula nostàlgia, ja ve del grec antic, en vol dir nostos, tornada o retorn a casa, i algos, dolor. Per tant, nostàlgia significa literalment dolor pel retorn o dolor causat per l'enyorança de tornar a casa. Llavors, el terme va ser creat al segle XVII per un metge suís per descriure la profunda enyorança que patien alguns soldats lluny de casa. I amb el temps, el significat es va ampliar. I avui parlem de nostàlgia per referir-nos a l'enyorança d'un temps passat.

un lloc o unes experiències del passat, no necessàriament del desig de tornar físicament a casa. A l'Odissea, fixeu-vos, Ulisses passa 10 anys intentant tornar a Ítaca, després de la guerra de Troia. Enyora Ítaca, la seva terra, enyora la seva família, enyora Penèlope, a Telemac, i tot i que troba llocs meravellosos, vol tornar a casa. I en alguns moments expressa una forta tristesa i enyorança per la seva llar. Però aquesta nostàlgia que jo us porto és una altra. És una altra que parla del passat, de les coses que ens agradaven d'abans. Parla de temps, parla d'amors passats. I com que m'agraden els boleros, doncs sempre intento buscar-hi un punt d'unió. I en aquest cas, aquesta nostàlgia és la que varen escriure Juan Carlos Cobian, música i lletra Enrique Cadícamo. De fet, és un tango argentí, tal com va néixer. Va néixer l'any 35, perquè hi va haver un moment que els dos gèneres, tango i bolero, això als anys 30-50, convivien junts, però el bolero va agafar més força i alguns tangos es van adaptar a ritme de bolero, com aquest. I en una gran versió. Dos músics de casa nostra, Tete Montoliu, dos dels grans, i Maite Martín. No pot haver-hi queixa perquè ja és tot un clàssic, aquell Friboleros, aquell disc que varen fer plegats. Segur que Plutarc diria que la música d'avui és avillada de falsos encisos, però vaja. I a més, si estiréssim el fil, podríem seguir i seguir per aquest inabastable univers musical i poètic. És a dir, que veníem de Plutarc, de l'antiga Grècia, i hem anat a parar a Buenos Aires, en Juan Carlos Cobian, i amb aquestes nostàlgies. Yes. I avui, estimats i estimades, ho deixem aquí amb una història més de la història i tornem dilluns, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia, qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
4: Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes. A Catalunya Música.
1: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Estrenem la nova temporada des de l'Escala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'Església de Nostra Senyora a Copenhaguen per sentir un programa de concert que és com un viatge sonor entre tradició i contemporaneïtat, música que va interpretar el conjunt vocal nacional danès sota la direcció de la letona Anastasia Kildiza. Un concert amb música del compositor alemany Johann Sebastian Bach, al costat, però, de veus molt actuals, com la del noruec Ola Gielo, el danès Peter Brun o el suec Fredrik Sixten, o música nova, una estrena d'una compositora letona jove nascuda el 2004, Alma Kalnina. Tot això ho sentirem des d'ara mateix amb la participació de la saxofonista danesa Jeanette Balan, que fa que aquest concert sigui diferent, amb una sonoritat marcada tant per la bellesa com per la puresa vocal o l'atmosfera meditativa que s'anirà creant durant tot aquest concert. Gravació de la ràdio danesa de l'octubre del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui es va interpretar tot seguit. La música va anar succeint-se sense interrupció fins al final, que és quan hi va haver els aplaudiments, després que el conjunt vocal nacional danès hagués interpretat tota aquesta música. Primer, Ola Gielo, que és el compositor i pianista noruec que viu als Estats Units, nascut l'any 1978 i de qui en sentirem O Magnum Mysterium. A continuació, arribarà la música de Janis Janovs, que és un compositor letó que va morir a Riga l'any 1983. Havia nascut l'any 1906 i d'ell en sentirem La cançó de tardor. A continuació, arribarà Johann Sebastian Bach. En sentirem el número de catàleg 867. I a continuació, música del compositor suec que va viure del 1910 al 2009, Erland von Koch. Va morir a Estocolm. El seu pare ja era compositor i d'ell en sentirem un andante expressivo. Després d'això arribarà música del danès Christian Prestholm. Va néixer l'any 1972 i d'ell us n'oferirem una melodia titulada El sol comença a brillar. A continuació, Agnus Dei d'un altre danès que va fer estudis de filosofia, Peter Brun, nascut l'any 1968, i després encara música de l'italià descendent de la noblesa italiana Giacinto Scelsi. Ell va viure fins l'any 1988. Va ser compositor i poeta en llengua francesa. Va fer amistat, entre altres, amb Jean Cocteau o Virginia Woolf. D'ell en sentirem una de les seues tres peces per a saxòfon. I a continuació arribarà l'estrena de la compositora letona nascuda l'any 2004, Alma Kalnina. És una meditació sobre una cançó popular letona. A continuació sentirem música anònima, una melodia, una cançó popular, i després arribarà la música del compositor i organista suec nascut l'any 1962, Fredrik Sixten, o Natalux. Finalment, el concert s'acabarà amb música de Billy Joel, que és el cantant novaiorquès de qui en sentirem una de les seues melodies conegudíssimes, And So It Goes. Ho sentirem en un arranjament coral delicat que donarà pas al final d'aquest concert, més música anònima Deep River en versió del conjunt vocal nacional danès sota la direcció de la letona Anastasia Kildiza. En aquest concert també hi participa la saxofonista Jeanette Balan i el baríton danès Laurits Jakob Thomsen. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui, música coral amb el conjunt vocal nacional danès a Catalunya Música.

Així és com va ser el concert que us oferim avui a Catalunya amb música i que es va enregistrar a l'església de Nostra Senyora de Copenhaguen l'octubre del 2025, un concert del conjunt vocal nacional danès sota la direcció de la letona Anastasia Kildiza. Han interpretat molta música que ha estat com una barreja entre tradició i contemporaneïtat, amb sentit música de compositors d'avui dia com Ola Gieilio, música de la joveníssima Alna Kalnina, letona nascuda el 2004 i de quina hem sentit una estrena, o música de compositors que van viure el ple segle XX com el letó Janis Ivanovs, el suec Erlend von Koch o l'italià Giacinto Scelsi. De fet, tot el que hem sentit és, primer, el Magnum Mysterium del compositor noruec que viu als Estats Units, nascut l'any 1978, Ola Gieilo. Així, a començat aquest concert que ha continuat amb la cançó de tardor del letó Janis Ivanovs, va morir a Riga l'any 1983. Després hem sentit un breu fragment extret del catàleg de Johann Sebastian Bach, el número de catàleg 867, i a continuació ha arribat la

0: Música del suec que va viure fins el 2009 Erlend von Koch, amb sentit l'andante expressivo. Després ha arribat la música dels danesos Christian Pretzholm, nascut l'any 1972, amb sentit la cançó El sol comença a brillar, i després de Peter Brun, nascut l'any 1968, l'Agnus Dei, d'una de les seues misses, que ha precedit la música de l'italià Giacinto Scelsi, va morir l'any 1988, era un compositor i poeta en llengua francesa de qui n'hem sentit una de les seues peces per a saxòfon. Després ha arribat l'estrena del concert, la meditació sobre una cançó popular letona de la compositora de Letònia, Alma Kalnina, nascuda l'any 2004. Després hem sentit música anònima, una cançó en la profunda quietud del bosc, i a continuació música del compositor i organista suec, nascut l'any 1962, O Natalux. Finalment, hem sentit un arranjament de música de Billy Joel, una de les seues cançons conegudíssimes, And So It Goes. I finalment, el concert s'ha acabat amb la melodia Deep River, que han interpretat els components del conjunt vocal nacional danès amb la saxofonista danesa Jeanette Balan, que ha tingut un paper protagonista durant tot aquest concert, en què també hi hem sentit les veus d'Anna Milman i del baríton Lauritz Jakob Thomsen. Són tots els intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio danesa, un concert esplèndid de música coral, un concert que han pogut sentir gràcies a l'intercanvi de Catalunya Música amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Franz Schubert i la magnífica sinfonia número 9 en do major, la gran Deutsch 944 en versió de la Filharmònica de Viena dirigida per Georg Solti.

Aquesta era la sinfonia número 9 en do major, la gran Deutsch 944 de Franz Schubert, interpretada per l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Georg Solti.

0: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
1: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

Ambiciosa combinació instrumental, la que el trompetista Steven Bernstein proposava amb la Millennial Territory Orchestra, una quinzena de músics per desplegar els temes originals de Bernstein, que integren en referències i sonoritats molt variades.

Loveless Love, de l'àlbum Good Time Music de la Millennial Territory Orchestra, del trompetista californià Steven Bernstein, que feia aquesta visita a la música de Nova Orleans al costat de la vocalista Catherine Russell.

Segur que reconeixíeu la Duke Ellington Sound of Love de Charles Mingus, que Steven Bernstein versionava amb la Millennium Territory Orchestra just després d'un dels originals del trompetista Long, Long, Long. A l'àlbum Popular Culture s'hi despleguen totes aquestes referències i influències diverses i eclèctiques que Steven Bernstein inclou a la seva música. Bernstein, que co-lidera amb el bateria Kenny Wollesen aquesta altra banda, es diu Sex Mob.

Bana Sek, de la banda Sex Mob, amb aquest so tan particular que hi creen la trompeta de Vares o el trombó soprano de Steven Bernstein com a instrument al voltant del qual pivota la recerca d'aquest conjunt que col·lidera amb el bateria Kenny Wollesen. Experimentacions a partir de cançons d'aires pop que transformen amb molt sentit de l'humor i que tracten des d'aquest llenguatge jazzístic d'avantguarda.

Tapestral és un altre dels temes de l'àlbum The Hard Way, amb Steven Bernstein a la trompeta de vares, Kenny Wollesen a la bateria i Brigham Krause als saxos, Tony Scher al baix i Scott Hart als sintetitzadors. Marxarem amb un tema que es diu Joseph. És un tema que Steven Bernstein va compondre per al projecte Diàspora, el cicle que va gravar la primera dècada del nostre cicle, inspirant-se en la trobada de les músiques de la diàspora jueva amb la música jazzística afroamericana. Tornem demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, Molt Personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana,

0: Estrenem la nova temporada des de la Scala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

Sou a la sintonia de Catalunya Música, on tot seguit hi sonarà la música de Francis Poulenc. La nostra audició és la del sextet per a vent i piano del compositor francès i l'interpreten en aquest enregistrament del 1988 el flautista Patrick Gallois, l'oboista Maurice Burger, el clarinetista Michel Portal, el fagotista Amaury Vallée, el trompista André Casalet i el pianista Pascal Roger.

interpretat pel flautista Patrick Gaulois, l'oboista Maurice Burger, el clarinetista Michel Portal, el fagotista Amaury Vallée, el trompista André

0: Acabem de sentir el Rèquiem Opus 9 de Maurice Touroufflet, interpretat per la mezzosoprano Anne Murray, el baríton Thomas Allen, els Corydon Singers i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per Matthew Best.
1: Catalunya Música.

Clara Schumann és l'autora de l'arranjament per a dos pianos del quintet amb piano en mi bemoll major del seu marit Robert Schumann, que ara sentirem. Una versió d'aquest quintet en mi bemoll major opus 44 que interpreta l'Eckerle Piano Duo.

0: Sentíem el quintet amb piano en mi bemoll major opus 44 de Robert Schumann en l'arranjament per a dos pianos que en va fer la seva esposa Clara Schumann i el sentíem interpretat per l'Eckerle Piano Duo.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: A continuació, sentirem l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn, interpretant la Simfonia número 1, clàssica, opus 25, de Sergei Prokofiev.

L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn, era l'intèrpret d'aquesta simfonia número 1, clàssica, opus 25, de Sergei Prokófiev.

0: Catalunya Música.
1: La següent proposta que us fem a Catalunya Música és la de l'audició de la sonata per a violí i violoncel de Maurice Ravel, interpretada per Vineta Sareika, al violí, i Christian-Pierre Lamarca, al violoncel.